la gent de la Mediterrània està, sí, a la capital de la costera i estarà durant les pròximes jornades en un muntó d'actes. És que sí, sí, ara els contarem tots, perquè avui és dia de contar-los tots per a que vostres seleccionen els que vulguen i vinguen a passar amb nosaltres esta Fira de Xàtiva 2026, que apunta a ser, ho dèiem ahir, una de les més visitades de les últimes edicions. Recorden, oients, si l'any passat més de 300.000 persones van visitar esta Albereda Jaume I i Selgas, enguany, tenint en compte que tot comença avui divendres, dissabte i diumenge són els dies grans, es pretén arribar, inclús superar, el 500.000 de visitants.

0: I nosaltres estarem també, com dic, per a contar-ho en una programació especial que comença ara mateix i que acabarà el pròxim 20 d'agost a migdia. Amb Carla Benavent, que ja la tinc per així al costat. Hola, Carla.
1: Hola, què tal?
0: Anem a fer una programació al carrer, que és el que ens agrada, i el que toca també fer a la fira, estar al costat dels i les oients enguany, com dic, amb una programació compartida. Els matins per a qui els parla, les vesprades per a...
1: Aquí es parla també.
0: Per a Carla Benavent. Així molt ràpid, però avui, demà i després demà estarem al Reial de la Fira i a partir de dilluns també estarem de matí i de vesprada. I demà, precisament, de 1 a 2, podran vostès tornar a escoltar això que sona. La última entrevista de la Fúmiga, que també tenen en vídeo a la nostra web i a YouTube i a les nostres xarxes socials. En definitiva, moltes ganes de passar esta fira amb vostès.
2: On es venen i van, on es que van trencant, on es la gent de la Mediterrània.
0: De ballar i de cantar i de suar també i de patir també una miqueta per l'oratge. Després li preguntem a Lluís Francesc en un especial avui oratge de fira. El que fem ara és donar-los la benvinguda perquè des d'ara i fins a les 2 comença este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques, avui divendres de fira.

0: 12:25, fem una pausa i en tornar tota l'agenda de fira amb Carla Benavent.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
2: Una i més, Ràdio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la

0: Xàtiva 2026 a les zones de Ràdio Xàtiva Cadena Ser.
1: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
2: Si eres autónomo o tienes una empresa, necesitas algo más que una asesoría. Necesitas tranquilidad. En Asesoría Úbeda Herrero te acompañamos en tu día a día con un asesoramiento claro, cercano y eficaz en fiscal, laboral y contable. Confía en profesionales que hablan claro. Asesoría Úbeda Herrero. Estamos en Ontinyent y ahora también en Xàtiva, calle Reina 50.
3: Firat Música, Firat Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Viges i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Firat Música, Firat Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
4: Hoy por hoy, Xàtiva i comarques, con Jordi Company.
5: Este serà el so, i més rebombori encara, al que s'hauran d'anar acostumant quan sintonitzen Ràdio Xàtiva, quan sintonitzen la cadena SER, el so de l'Albereda, el so del Reial de la Fira, doncs això, amb l'ambient de Fira. Carla, hola de nou.
6: Hola.
5: Anem a començar, si et sembla, fent un repàs per quins són els actes principals d'avui, però és que ja que estem, tenim el programa davant i per a que l'oient ho sàpiga, doncs anem a anar llegint tots i cadascun dels actes, com dic, per a que vostès doncs trien el que vulguen. Avui ha començat ja eixa obertura del recinte de la Fira ben pronta, a les 9 del matí, amb la inauguració per part de Nadine Ferrando, amb la reina de la Fira, que ens atendrà a partir de la 1:30, si els micròfons grocs de la cadena SER. I com deia jo, Carla, des de les 10 s'està jugant a escacs, així, així baix de la ràdio, pràcticament.
6: Sí. Sí, exactament. Més de 40 persones jugadores estan desafiant-se a l'actual campió d'Espanya d'escacs ràpids, Jaime Santos Latasa, que està a l'Albereda Jaume I. Jo crec que si s'acosteu podeu observar el que tu estàs dient, i si silenci, sí, i si concentració.
5: Sí, sí.
6: També a les 12 ha començat el concurs socials d'Home Clàssica, que està a l'aparcament Pavelló Municipal Voleibol, a la carretera d'Alzira. A la 1 començarà l'animació musical al Reial, amb la xaranga Tercio de Birres, a l'Albereda Jaume I.
5: Això ens agrada a tu, ja.
6: Sí, eh? Ens encanta la música.
5: Fins a les 7 de la vesprada, si l'horatge ho permet, amb la inauguració de l'espai gastronòmic Gastro Rodarte, que tu estaràs per allí també, no? Conta'ns una miqueta.
6: Sí, exactament. Bueno, és la inauguració d'aquest espai de cuina internacional sobre rodes, on hi ha food trucks de tots els llocs, a la glorieta José Espejo, i que, bueno, que són molt atractives les gastronetes,
5: sí,
6: i hi haurà,
5: sí,
6: també,
5: sí,
6: música en directe durant estos dies, així que, bueno, després continua a les 7:30 amb l'exhibició de diferents tipus de doma en pista coberta, a l'aparcament també del pavelló municipal de voleibol. Després, a les 2 de la nit, comença la nit d'Albaes, amb la cantada d'Albaes tradicionals a l'estil de Xètua.
5: Bastant lluny, Carla.
6: M'he passat, m'he passat.
5: Ah,
6: m'he passat, perdó, perdó, a les 8 de la vesprada, perdó. A les 8 de la vesprada, cercavila i actuació de la moixeranga Xàtiva, la Socarrà, acompanyada de la colla de dolçaines i percussió la Socarrà, el Reial de la Fira. A les 10, Sico Tiñone, actuació musical en directe de versions i musical a carta, l'espai gastronòmic Gastro Rodarte, a la glorieta José Espejo, i l'espai obert comença a les 6 de la vesprada. Després, a les 10:30, acte inaugural de la Fira d'Agost, nomenament oficial de Nadine Ferrando López, que és la reina de la Fira, i la seva cor d'honor.
5: Tot seguit, l'espectacle que escoltem, de l'òpera al rock, amb Cristina Ramos i el grup de solistes València.

0: este espectacle té una pinta espectacular. A més, que hem de dir que des d'ací, d'esta casa, estem contents, especialment contents, perquè enguany la inauguració corre a càrrec de la nostra amiga i excompanya, com a presentadora, Isabel Pastor, que estarà també amb nosaltres esta vesprada, si tot va bé, a l'estand del Reial de la Fira. Dic si tot va bé per l'horatge, perquè saben els oients que estem en avís groc per tempestes i per pluja, però tant de bo si puguem trobar-nos ja en el carrer. Si no, el programa va fer-se igual, de 7 a 8. Farà des de l'estudi i ja està. A les 12 de la nit, Carla?
1: Al Ras Estival, a l'Espai Jove, Macroshow, Apocalips, no? Sí, Apocalips K12. Bueno, festa, show i moltíssima música amb molts DJs i, bueno, a partir d'ahir l'entrada serà gratuïta completament en l'aforament al Jardí de la Pau i l'obertura de portes és a les 11.
0: I ara sí, que abans ens havíem avançat una miqueta.
1: A les 2 del matí, ara sí, Nit d'Albaes, cantada d'albades tradicionals a l'estil de Xètiva, amb més cantadors i cantadores. I, bueno, entre ells està Pili Cuenca i Manu Chafer el Gallo, que si pot ser, estaran amb nosaltres.
0: Estaran, sí o sí.

0: I demà, dia gros. Demà és 15, és el dia de la fira, i a més és dissabte. Comença tot ben pronte, a les 9 del matí, a missa obertura del recinte de la Fira del Bestiar, i a les 10 del matí saben vostès una nova edició del Trofeu de Velocitat Fira d'Agost, el circuit urbà més antic d'Espanya. Encara queden entrades, demà es vendran al mateix recinte, sabent també vostès que han estat venent-se aquestes últimes jornades, però no es preocupen si no s'han pogut fer amb elles, poden aconseguir-les també demà al mateix recinte. A més, guanya una carrera que ret homenatge al pilot d'Alzira, Jorge Martínez Espar. La flota prohibida, la culpa i la fama. Som el pecat original. I comencen els concursos també a la Fira del Bestiar. Per exemple, les 10 del matí...
1: El de tir i arrossegament. Proves de una, dues i tres aques en diferents categories. Després també l'aniversari partida simultània d'escacs a 25 taulers i torneig de Mas Nou amb la participació d'un gran mestre d'escacs que es podrà veure al Reial de la Fira.
0: I després a les 12 hi ha la inauguració de les exposicions de fira, que també
1: sí,
0: demà és un dia molt important. Quines exposicions
1: bueno,
0: van poder veure,
1: pues,
0: Carla?
1: Primer està l'exposició de pintura Premi Nacional de Pintura Juan Francesc Fira d'Agost 2026 a la Casa de Cultura, a la Sala de les Columnes. Després el 71 Saló de edició de Saló Local de Fotografia, blanc i negre, color i fira, que organitza AFSA a la Casa de la Cultura, al Pati Cobert. Després també podran observar la mostra d'artistes de pintura i escultura de Xàtiva a la Casa de la Cultura, sala d'exposicions, en la primera planta. De fet, totes les exposicions es podran visitar fins al 15 de setembre.
0: Correcte, que no correga tampoc l'oient, si no,
1: no
0: arriba demà,
1: demà,
0: no passa res.
1: Es pot veure en diferents dies.
0: Així és, demà també n'hi ha exhibició de diferents tipus de doma en pista coberta, com tots els dies i abans de les mascletades, que per cert, se m'ha oblidat a mi dir avui que avui també hi ha, avui
1: sí,
0: ja comencen les disparar a Tamarit. A la una demà animació musical al Reial, en este cas a través de a càrrec de la colla de dolçaines i percussió a la Socarra de Xàtiva. I demà a les dos, mascleta. De qui s'encarrega demà?
1: En este cas és Pirotècnia Nadal Martí, al Jardí de la Pau, com sempre a les dos. Després de vesprada, de 5 a 8, el concurs de tir i arrossegament també. Després continua a les 7 l'exhibició equestre amb l'alumna del centre hípic La Font del Saladrar, a l'aparcament també del pavelló municipal. A les 7 i mitja, teatre infantil i familiar Tenderete. Ho he dit bé? Tenderete.
0: Sí, ho he dit bé.
1: Ho he dit bé, ho he dit bé. És que això de la dislexia, les R's van ballant. Bueno, després continuem a les 8 de la nit amb exhibició de Fit Kit, amb al Reial de la Fira, a l'Albereda, a les 9, concert de nit jove, el famós concert
0: famós
1: de la
0: concert.
1: Fúmiga.
0: La Fúmiga, de Naina, qui escoltàvem, i de Romàntic Dimoni, qui escoltem.

0: El que, per cert, òbviament, ja ho saben vostès, no queda absolutament ni una entrada.
1: No té que cabre res.
0: 7.000 localitats venudes, pràcticament en un temps rècord, així que l'enhorabona a tots els grups, no només a la Fúmiga, tot i que, bueno, hem de dir, i això no ho amaguem, especialment a la Fúmiga, que ens van regalar també eixa última entrevista tan xula que, com deia a l'inici, poden vostès recuperar a la nostra web a radioixativa.es. En vídeo. I per als fans del teatre, demà ja n'hi ha teatre, a les 11 de la nit.
1: Canviarem Volker segons el BOE. Serà la plaça Calix III, sí, a la Seu, la veritat que sí. Després, a les 10, Blue Triangle, a l'actuació musical indirecta del grup Jazz, a l'Espai Gastronòmic Gastro Rodarte. Després, a les 10, també, nit de concert al Rècord, tribut a Bruno Lomas, reconeguem a Mike Cannon, serà al Jardí del Palaciet. Després...
0: Hem d'intentar dir, perdó, Carla, que te talle, que demà anem a intentar tindre Mike Cannon.
1: Sí,
0: anem a intentar-ho.
1: Perquè... Jo crec que demà és un dia... No sé com dir-ho, passarà la història de la quantitat de gent que hi haurà, sí.
0: Demà anem a intentar tindre Mike Cannon, però sabem també que és una persona major en aquest sentit, però que sàpiguen els oients que anem a intentar parlar amb ell demà al nostre especial de 12 a 1 des del Reial de la Fira.

0: Anem a la gent de los Haitis, ja Rincón Clandestino. Ja a les 12 de la nit, acaba la nit amb el Ras Festival, ja saben, en este cas, amb els DJs de Xàtiva. I amb Bruno Lomas, Carla, arribem al 16 d'agost, diumenge.
1: Bueno, és el segon dia de la Fira del Bestiar, a les 9 obertura del recinte. Després hi haurà concurs obert de dibuix i pintura infantil a les 9 i mitja i juvenil, a l'aire lliure, al Jardí del Bes. De 10 a 2, concurs de tir i arrossegament, també. I després, a les 10, torneig autonòmic d'escaps per equips, continua. En este cas és al llarg del jubilat. A les 11, espai Dona't a conèixer, que són uns espais que dona a conèixer la Fira, cada dia un espai. En este cas, és Xàtiva Ismes, que és la campanya per diversitat, igualtat i respecte, i el no és no. Així que, bueno, després a les 12 comença l'exhibició de diversos tipus de doma en pista coberta a l'aparcament del pavelló.
0: I a la una, com tots els dies, el passeillo fins a arribar a la mascleta, en este cas el passeillo a càrrec de la batucada Ritmus, per arribar a la mascleta que dispara.
1: Hermanos Caballer, que nosaltres estarem ahí per parlar amb ells.
0: Estaràs tu.
1: Sí, bueno, sí.

0: quan s'acabi
1: l'estiu. Ja dormirem quan s'acabi la fira, millor dit. A les 5 de la vesprada, el diumenge també, una nova edició del concurs de tir i arrossegament. Sabem que també, sens dubte, és una de les proves més mítiques de la fira. I a les 7 una cosa que m'agrada molt, que què és, Carla?
2: Això
1: és
2: exhibició de parkour.
1: És molt modern, això.
2: Bueno, és una masterclass,
1: Sí, però està guapo,
2: o sigui,
1: això.
2: Està superbé, de la veritat, Jaume I, i organitza l'escola Barrier Breakers. Així que jo crec que ha d'estar guai, voreu. Sí. Participar no, però voreu, bueno, estarà bé.
1: Cadascú que faci el que vulga.
2: Bueno, continuem a les 7 i mitja amb l'exhibició de diversos tipus de doma en pista coberta. Després, també a les 7 i mitja, teatre infantil i familiar, Lua, la màgia de compartir i tornar els colors a l'univers.
1: Este teatre, perdó, Carla, que interrompisca, tots al Martínez Beiber, a l'espai escènic Martínez Beiber. És entrada lliure, és entrada gratuïta. Perdó, és que ho tenia que contar.
2: Sí, sí, no, jo anava a dir que la companyera Alba Sarrauté en el Premi Nacional de Cultura 2023, jo crec que la veritat és que és un teatre que val molt la pena veure.
1: I tant que sí.
2: Després a les 10, Solo Stone, en tribut a Rolling Stone. La veritat és que això, jo vull canar.
1: Sí?
2: Que xulo, m'encanta el Rolling Stone.

0: veritat que la nit del 16 per se... Ai, del 16 per se, te la va dir. Del 16 d'agost dona per a molt, també per a teatre.
1: Sí, a la plaça de la Seu.
0: És el tràiler de Greenpeace, un desmadre eco i lògico. Bueno, el que s'escolten són veus i rises, o sea que està assegurat que se ho van a passar molt bé. Carla, seguim, després del teatre també n'hi ha més coses.
1: Sí, a les 11 de la nit, nit de Sainets, al Raval no fallen mai, després també quarantena de la falla del Feliu, de Sant Feliu, volia dir, un dia a la pastissera de Perla, en la falla del Cid, plaça de Trinitat, i tot això serà al Jardí del Palacit.
0: Perfecte, i a les 11...
1: El gran concert de la nit, Electroyatina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero, i jo crec que, no sé si queden entrades, però... Sí queden. Quan ets, s'escoltarà això.
0: Me queden Cali i el Dandy, yo!

0: ja em puc retirar. Jo, l'únic que volia fer en esta vida era cantar en la ràdio Dali, Dali, Cali i el Dandy. Dali
1: i el Yankee. Yo te rezo, pero aunque soy sincero y lo
0: prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas, no vuelvas. El dilluns és de 7 d'agost i és el tercer i últim dia de la Fira del Bestiar i, a més, és el dia per la diversitat. A les 9 s'obrirà la Fira del Bestiar. A les 10 n'hi haurà una nova i última edició del concurs de tir i arrossegament. I després el trofeu de ciclisme Fira d'Agost que organitza el Club Ciclista Bicicletes Sanchis.

0: ole. I torna les danses tradicionals de la costera a la fira, Carla.
1: Sí, a les 10 i mitja el Reial de la Fira, l'Albert de Jaume I. Després a les 12, espectacle equestre amb el Reial de la Fira també, eixida des de la Fira del Bestiar i desfilada per la ciutat a les 11 i mitja. Després a la 1, lliurament de premis del concurs de dibuix i pintura infantil i juvenil a l'aire lliure i inauguració de l'exposició a la Casa de la Cultura, concretament al Saló d'Actes i Primera Planta i Sala Entresol. Continuem a la 1 amb animació musical al Reial, amb el grup de batucada Ritmus. A les 2, la mascleta, com tots els dies a migdia, al Jardí de la Pau, en este cas amb Pirotècnia Valenciana, que també ens trobarem allí. A les 3, tancament de la Fira del Bestiar i a les 7 i mitja de la vesprada, espectacle infantil familiar Duo de Dos, amb la companyia Duo X Caso. Jo no sé si estic dient-ho bé, però bueno, Duo X Caso.
0: Vale.
1: Podria ser el Cei Martínez Beiber. A les 9 de la nit, sinó que ens telefonen a la ràdio i que ens corregisquen. A les 9 de la nit, festa de sopar de persones jubilades i pensionistes. Després tindran ball i música i animació amb el Rio Show. L'entrada és gratuïta.
0: És una nit de les més esperades, també. Sí, sí.
1: Sí. I serà el camp municipal del futbol La Murta, amb la majoria d'actes. A les 9 i mitja, concerts alternatius amb Cantala, Low Cost, Correfoc i Fardatxo, a la plaça Sant Jaume.

0: grup Fardacho, amb esta versió de Coratge d'Obrim Pas. És la primera vegada que s'organitza este concert que està dedicat pràctica i exclusivament a els professors, les professores i el sector docent de Xàtiva i Comarques. Eixos concerts alternatius que compten també amb l'Associació de Suport Mutu a l'Educació de la Costera. Seran a la plaça de Sant Jaume, dos dies, el 17 i el 18. Seguim, Carla.
1: Sí, a les 10 de la nit està la nit LGTBIQA+, amb Alexia T-Night, que és artista, drag i cantant. L'actuació musical serà en directe i després hi haurà DJ i bingo musical a l'espai gastronòmic Gastorrodarte. Després, a les 11 de la nit, Teatre Abraça la Seu, La Corporació, han crit companyia de teatre, que per cert parlem en ells en fires,
0: a
1: l'estand, i bueno, serà la plaça Carix III, com tots els teatres. A les 11 de la nit del grup amb propostes locals, en este cas l'actuació de Nova Histèria al Jardí del Palaciet, i a les 12 de la nit al RAS Festival amb Nitan DJ, Tomasoni, Pablo Grimaltos i Fran Cabrerizo.
0: I el que vaig a fer ara és el que passarà el dia 18 d'agost. Una fira sense soroll. És el dia Asperger TEA i quan ja va ocórrer, bueno, quan ja porto corrent uns anys, s'inaugura una jornada de la fira sense soroll tan important per a que les persones i les personetes també que doncs patixen aquest tipus de trastorns com pugui ser el TEA o l'Asperger puguen també gaudir de les atraccions de la fira doncs amb esta calma tan necessària amb la que continuem parlant amb Carla Benavent, si s'acaben de connectar, de totes i cadascuna de les activitats d'esta fira. Per cert, que eixe dia l'animació musical al Reial corre a càrrec de la colla dels Sainis i percussió a la Seu Arrac, que repeteixen, i la mascleta, els amics de la Pirotècnia Crespo d'Alzira. A l'essa de la vesprada,
1: exhibició de torneig d'esgrima. Després, a les 7 i mitja, espectacle infantil i familiar de Show Moscón amb la companyia Galitón. I després, a les 9 i mitja, concerts alternatius, que en este cas també són, com tu estàs dient, Cantala, Low Cost, Correfoc i Fardacho. A les 10 de la nit, BAM, este un tribut a l'Oreja de Van Gogh, Mecano i Amaral, a la Glorieta de José Espejo, al Castro Rodarte. I a les 11 de la nit, teatre a la plaça de la Seu, 30 anys fent el moniato de la companyia Po de Plom.
0: Home, està clar que està Xavi Castillo, sí, està bé, perquè què ha passat?
1: Jo, a mi em sembla que han cancel·lat la...
0: Encara no ho sabem, encara no està confirmat al 100%, sí. Però té pinta de que sí, perquè l'home pues, ha trencat la cama, ja està, no passa res.
1: Sí, ho té prou mal.
0: Però és cosa, nit de sainets també, aquesta nit?
1: Sí, després a les 11, gran concert a nits 80, OBK, cara bé, l'entrada gratuïta fins a completar aforament.

0: I amb OBK que arribem al penúltim dia de la fira, el 19 d'agost, aixe dimecres, on... Bueno, també el nostre amic Fèlix serà en part protagonista amb aquest torneig de tenis taula Fira d'Agost i amb aquests espais donat a conèixer que, Carla, trobo que van a passar per totes les ventanes, no?
1: Sí, però jo crec que tots els dies de les ventanes anem a parlar amb la majoria d'ells, a tots els que ens dona aixa hora de ventana dels tres dies per parlar amb ells.
0: Perfecte. Qui dispara aquest dia, la mascleta?
1: Pues la mascleta la dispara Pirotecnia Vulcano, al Jardí de la Pau, com sempre, a les 2 del migdia. Després, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, espectacle infantil i familiar, la Vella Tour, que la companyia és també la Vella Tour. I després, a les 9, festa de paelles, l'entrada és obligatòria, que per cert estan agotadíssimes, es van agotar el segon dia que es va anunciar. I res, després ja és el fi de festa, Maritim Show on Tour, a les 11 de la nit.

per si no són de ballar resta de Quevedo, que segur que estarà eixa nit ahí, també poden ballar el Canto del Loco a l'Espai Gastro Rodarte, amb eixe cinc complejos band, eixe tribut al canto, o si encara són més tranquils... Si tan fan que amb la pluja no els borrarà. Quan un si a més a més ve...

0: Torna Feliu Venturas a casa, torna una nova edició, si no m'equivoque ja en van 29 del Festival de la Cançó, en este cas Feliu Ventura, que presentarà el seu nou disc amb un repertori, ens diuen des de Neu al Carrer, la seva productora, farcit de sorpreses, i amb amics i amigues com la Maria. I si no són ni del Quevedo, ni del Canto del Loco, ni de Feliu Ventura, pues, encara tenen una altra opció, que és...
1: Sí, poden ser de Camilo VI,
0: perfecte.
1: Dani Digi i Camilo Big Band.
0: Inclús també poden ser de Noa Histeria, que és un grup local que tocarà també a les 11 de la nit al Palacio. Tots aquests concerts que hem dit comencen entre les 10 i les 11 de la nit. I quan vagin acabant-se, doncs poden tornar a anar a les Albades, veritat?
1: Sí, exactament, a les 2 del matí. És el tradicional estil de Xàtiva, i igual que van fer, ho fan esta nit, veritat?
0: I tant, sí, sí.
1: Ho fan aquest dia també.
0: Sí, és que m'he quedat pensant, però avui...
1: És que hi ha molts dies i molts actes, i jo no sé ni quin dia estem.
0: I estem acabant.
1: Però sí. Final.

0: I acabarà tot, com tots els anys, el dia 20 d'agost. Una novetat, la fira s'acaba sempre el 20 d'agost. Tot i això, encara n'hi haurà doncs, un munt d'espais a la fira durant el matí. L'animació musical al Reial, que com avui comptarà amb la xaranga Tercio de Birres, mascletà per la pirotècnia valenciana, que sent l'últim dia i disparant els amics de Llanera de Ranes serà espectacular, i a les 11 de la nit l'acte de cloenda de Nadine Ferrando i la seua cordonor. I també, doncs això, saben que l'horari d'atraccions des del divendres, és a dir, des d'avui fins al pròxim 20 d'agost, dijous, serà de 11 del matí a 3 de la vesprada, un ratet de descans per aportar millor les hores més fotudes del dia en quant a calor, de 6 a 2 i mitja de la matinada, i les paradetes exactament el mateix horari, de 9 i mitja del matí a 3 de la vesprada i de 6 a 2 i mitja. Pero yo no sé, pero mi llor. I amb la fúmiga posem esta cirereta al pastís de l'agenda a la fira que hem fet amb Carla Benavent. Carla, ara ja ens escoltem al carrer, entre unes coses i altres. Ara ja tot és fira, tot és respira fira, però tot i que no ens dona temps a llegir l'agenda d'altres pobles, sí que recordar, Carla, que estaran un ratet a la web, perquè no ens oblidem tampoc dels altres pobles, que també tenen moltes festes, que tenen el podcast de Festa en Festa, que vam parlar el dilluns també amb un munt de pobles, i que quan la fira acabe, com bé vas penjar ahir també a les xarxes socials, la programació continua, i anem a centrar-nos molt en els pobles, veritat?
1: Sí, exactament. De fet, la programació serà únicament de 12 i 20 a 1. La segona hora ja podran escoltar València, en regional. I, bueno, el cap de setmana... Ai, el cap de setmana. El divendres, que és el primer dia que comencem este horari...
0: El 21. Farem,
1: sí, el dia 21, pues parlarem com una festa en festa, una agenda. Després continuarem també amb la secció de Rubén, la d'Alexia. No perdem el fil, encara que s'acabe la fira, però la ràdio continua.
0: Correcte. Doncs ens escoltem al carrer. Carla, gràcies. Seguim, comencem, millor dit.
1: Adéu. Una
0: abraçada. Adéu.

0: las tormentas.
1: Abans, l'oratge, perquè tenim una mà en el garrot i en el ventall i en estiques de les atraccions i en el got, això ja cadascú que interpreta el que vulga, i tenim una altra mà en el mòbil refrescant totalment, contínuament l'aplicació del telèfon, de la EMET, d'on siga, per veure quin oratge ens va fer a fira. A nit van tindre susto, perquè a nit va canviar l'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia a avís taronjo, risc important de pluja. Este matí ha tornat a canviar, a variar a groc, però bueno, el que sembla que està prou clar és que la fira va banyar-se. Lluís Francesc, bon dia, bona vesprada, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, què tal? Molt bé, molt
1: bueno, bé. Pues, així, estem tots una miqueta pendents de... d'escoltar-te. Quin horatge ens espera per a fira, Lluís?
2: Bueno, pues l'horatge serà molt variable, eh? Lo que anem a tindre des d'este divendres fins al pròxim dijous. Debut principalment a que, bueno, tenim una vaguada que entra ara mateixa a la península, afectarà bona part del territori. I, a més, hem de dir que bueno, la setmana pròxima continuarem en els fluixos de llevant, molta basca, i, a més, temperatures altes, i també tenim probabilitat de pluges. I és que, segons el model centroeuropeu per conjunts de predicció, per conjunts, a mig i llarg plaç, pues ens diu que la setmana pròxima, la del 17, exactament al 23, pues lo probable que és a la península tinguem pluges per damunt de lo normal, però a tota la península sencera, eh? Pluges per damunt de lo normal per a l'època de l'any i temperatures normals de l'època de l'any. En principi, els models apunten al contrari en tema de temperatures, sobretot a la Mediterrània. En qüestió de pluges, tampoc queda molt clar si anem a tindre moltes. El que sí que tenim ara és un cap de setmana que estarà molt guet. I anem directament avui, perquè avui és un dia molt especial. Mirant els diferents capes d'aire, pues, tant en superfície com en capes baixes, s'esperava en moments que tinguin ratxes molt altes de vent. O sigui, què vol dir? Que podem tindre algun conat, podien tindre, si no descartem, algun reventó, o sea,
1: un reventó càlid, un reventó d'estos, no?
2: Càlid, correcte, càlid. Per què? Perquè el tema és que les pluges en principi se queden més a l'interior, no arribarien a les nostres terres. I tenim temperatures molt altes. Avui anem a estar a prop dels 40 graus. I recorda't que l'interior sud de la província de València té no solament l'avís per pluges i per tempestes, sinó també tenim avís per altes temperatures. És avís groc. Vents que bufaran variables i per moment tindrem més a ponent que bufarà fort i que podria ser estar associat a algun reventó en les nostres, comarques. Així que molt atents.
1: Clar, és que això, sí que... Un segon. És que això em preocupa especialment perquè, bueno, avui, per exemple, que és l'obertura de la fira, que es compta, després d'esta vesprada li preguntaré a l'alcalde si n'hi ha pla B, però que es contempla, doncs això, un escenari molt gran, molta gent al camp de futbol, castell de focs d'artifici, vull dir, totes aquestes coses sabem que en un possible reventó càlid són molt perilloses, vull dir que sí que podria ser que ocorregués, vull dir, anem a centrar-nos, ja ho sé, en què? Ho sé per la gent de les comarques i dels pobles, però avui el que ens interessa també una miqueta el dia de l'obertura és a Xàtiva. Podria ocórrer a Xàtiva, això?
2: Mira, estic veient la predicció, lo que anem a tindre en reventons se poden donar perfectament, perquè estic veient-los ara entre les 4 de la vesprada a la part de la Canal de Navarrés, i podia arribar perfectament a Xàtiva, podien tindre entre les 5 i les 6 de la vesprada un reventó. Se veu perfectament en ratxes entre les 5 i les 6 de la vesprada, en la part de Canals, Xàtiva, Ontinyent, bueno, pues en aquesta part se veuen ratxes que poden arribar a entre els 80 i 90 km/h.
1: I la pluja?
2: Això és el que... pluja no se veu.
1: Vale.
2: Pluja, de moment, per al dia d'avui, mirant el que és el model de predicció de la EMET, l'Harmony, en 6 hores fins a les... se quedaria en la Canal de Navarrés fins a les 8 de la vesprada. Mm-hmm. O sigui que estem parlant i podien tindre alguna ruixaeta entre les 8 i les 2 del matí. Si fem un zoom poquet més intens, per hores, les pluges en este dia, si el fem per hores, a partir de les 6 de la vesprada entrarien... a partir de les 7 estarien ja en la Canal de Navarrés, anirien cap a l'est, cap a Xàtiva, allà estarien per Enguera, part d'Enguera, per la part d'Anna, i ja podien tocar-nos algun ruixaet, alguna coseta entre les 9 i les 10 de la nit.
1: Però no seria una pluja, no seria una pluja intensa ni res d'allò, no?
2: Seria més que una pluja intensa, un ruixat, el que és un xubasco, que se diu en termes meteorològics.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: O sigui, el tema estaria, en aquest cas, per a demà, on sí que pinta que anem a tindre una, entre les 2 i les 8 de la vesprada, pinta que anem a tindre una pluja més intensa en les nostres terres.
1: És a dir, demà sí que té pinta de que... Avui té pinta, sobretot, d'aixòs esclafits càlids, amb el que això preocupa per a totes les infraestructures de la fira, i pot ser algun... ruixaet ja de cara ja pràcticament més a la nit que a la vesprada.
2: Ja ha passat tot, podien tindre pues, alguna... En l'entrada del llevant pues, podien pues, donar-se pues, això, un creixement de la nuvolositat i algo, però en principi ja t'he dit que van per estirs.
1: Vale, o sigui, i demà que... sí que n'hi ha previsió de que a Xàtiva demà plogo.
2: Demà, segons el model Harmony, ja te dic jo que hi ha moltes paperetes. Saps?
1: Bueno.
2: Això per a demà, per l'espera. Però bueno, que ja saps que els models proposen
1: i el
2: temps i l'horatge, l'atmòsfera disposa, no?
1: Que
2: són coses diferents. Bueno, i que això per a divendres i dissabte, que són els dies més complexes, no?
1: Sí, sí.
2: El diumenge pareix que donarà un dia una treva, en qüestió de que tindrem núvols, tindrem un poc de basca, però temperatures ja molt més normals, 33 graus de temperatura màxima, i bueno, pues, una situació molt més més bona. A partir de dilluns, el llevant ja comença a bufar fluix, però un bufant constant. Dilluns ja parlaria de temperatures per damunt dels 35, al voltant de 36-37. Dimarts ja arribaríem a 40 graus en llevant. Aquesta és una qüestió que hay que agafar-la en... No, te'l dic jo perquè moltes vegades el model te diu una cosa i aquests 40 graus són molt, molt complexes que siguen en llevant. Però bueno, perquè això estic parlant
1: de pitjors n'hem vist, 40 graus en basca, així en fira... És una cosa habitual, eh?
2: Però el dimecres estaríem parlant ja de temperatures per damunt del 40 graus i en ponent. O sigui que estaríem parlant de 42 i l'últim dia de fira podia caure un ruixet. O sigui que...
1: Vale. Bueno, sí que és variable.
2: Queda llarg, però hi ha molta variabilitat atmosfèrica pròpia també del mes d'agost. La canícula demà termina. I bueno, pues, com la canícula és molt subjectiva, ja saps que encara mos dona un bonus track per a la setmana pròxima.
1: Sí, sí. Anem a fer, si et sembla, un repàs per si els oients acaben de connectar ara mateixa. Miren, tema fira, oratge en fira. És probable que esta vesprada nit es produïsca algun esclafit càlid, no tant alguna pluja intensa a Xàtiva, si algun ruixat és probable. Això per avui. Demà sí que...
2: Esclafit càlid, recordem que són irregulars. No ocorrixen de forma generalitzada. En alguns llocs bufa l'aire més fort, en altres bufa amb molta força. És una caiguda d'aire vertical, aire més fred, que fa... que, pum, pugui pujar la temperatura i se crea això, i que puja la temperatura de pressió. O sigui, que és la qüestió en un esclafit càlid.
1: Vale. Gràcies per l'aclaració, Lluís. Demà dissabte 15, dia d'esmorzars, de motos, de tardeo i de concert. Bueno, pot ser que durant el tardeo, durant la vesprada, sí que hi hagi una alta probabilitat de pluja. El 16 agafem una miqueta d'aire, mai millor dit, i ja després de 17, 18, 19, molta calor i basca i 20, pluja. És així, no? Ho he dit bé?
2: Perfecte.
1: Pues ara, pues a disfrutar de la fira. Si és que no ens en queda una altra. Siga amb pluja, siga amb sol, siga amb altes o baixes temperatures, la fira sempre és la fira. Però bueno, jo sí que volia fer este repàs meteorològic amb tu, perquè trobo que, clar, quan vam parlar de sol la setmana passada encara quedava molt, però ara ja estem en les hores en les que havíem de comptar-ho per a preocupar-nos més o menys de la situació. I este és el resultat.
2: I, a més, hi ha un refrán que diu molt clar, per l'agost, ni en llevant ni en ponent falta el sol i la calor.
1: Ah, pues mira, pues ja està. Pues tal qual, no ens faltarà la calor les pròximes jornades. Lluís, que te'n vas de vacances, no? Ja t'escoltem al setembre.
2: Sí, a setembre estarem aquí. O sea, però, vamos, ahí primer, ahí clavats.
1: Doncs ara, guapo, que disfrutes molt de les vacances. Nosaltres, des de avui, ja programació especial de fira fins al dia 20. I jo després també m'agafo vacances, eh? O sigui que ara ja ens trobarem al setembre. Igualment,
2: a disfrutar molt de la fira. Vinga, una
1: abraçada molt forta. Adéu.

Fem-ho així. Comencen les festes patronals en honor al Santíssim Crist del Calvari i venera de santes relíquies des d'avui fins al 23 d'agost. Dilluns fins dimecres, visites guiades de 6 a 7 al campanar, organitzades per l'Associació de Campaners de Moixent, que si no vaig errada, Jordi ahir va parlar amb ells. Després, en Sant Joanet, a les 11, també són festes. Van parlar esta setmana passada amb ells a la plaça de l'Ajuntament, exhibició simultània d'escacs, a les 10, sopar popular de quadrilles, on es premiarà la quadrilla que porta la samarreta més original. A les 12, macrodiscomòbil SOS. Dissabte, a les 11 i mitja, demà, cercavila i recollida de festers per la banda de música, l'Agrupació Cultural Musical de Sant Joanet. A les 12, missa en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. Després, vidonor. A les 8 i mitja de la vesprada, cercavila i recollida de festers. I a les 2, processó en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. En finalitzar, mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer i, per cert, fi de festa.

També són festes a Castelló. Esta nit a les 8 i mitja a la plaça de l'Ermita, presentació de la portada del llibre de festes i a les 10, concert de la Unió Musical de Castelló. A la Llosa de Ranes, diumenge a les 8 del matí, concurs de pesca a la presa de Bellús. A les 11 de la nit, teatre a càrrec de Gaudium Teatre al Centre Cívic. Dimarts a les 7 de la vesprada, dia de les associacions a la plaça Major amb un torneig de truc. Després, a les 8 i mitja, inauguració de l'exposició de pintors locals a la sala d'exposicions del Museu Històric a la Casa del Pou. Dimecres, de 10 a 2 i de 4 a 8 de la nit, Gaming Experience al pavelló municipal a Avenida Constitució, amb simuladors, tornejos, realitat virtual i molt més. I a les 8 i mitja de la nit, pregó de l'inici de les festes patronals.

Si s'acaben de connectar, estem repassant els actes de, que hi haurà este cap de setmana i també la setmana següent per a les nostres comarques, a part de la Fira d'Agost, que estos dies estarem molt centrats a Xàtiva, però, com he dit, hi haurà altres actes. Per exemple, Bicorps, la Setmana Cultural. A les 11 del matí, demà, passa carrer per tot el poble amb la Unió Musical La Lira, amb festers i festeres, a les 12 i missa, a les 12 i mitja, perdó, missa, i a les 6 i mitja de la vesprada, partida de pilota al carrer en carrer de l'Església. A les 8 i mitja, processó i després tots ballaran Paquito el Xocolatero fins la carretera. A les 12 i mitja de la nit, ball al pati de l'escola i després macrodiscomòbil Monte Carlo Experience.

Estic segura que el ball de Monte Carlo Experience s'escoltarà. Bueno, Monte Carlo Experience no ho sé, però és que diumenge tenen la mateixa programació a les mateixes hores, però al final, a les 12:30, ball amb l'orquestra Scream. Després, dilluns, la mateixa programació també, a les 11, retreta per els carrers al poble, al càrrec de les comparses Guerreros del Castellar i el Jarip. I dimarts, a les 6 del matí, comencen amb una gran despertar. Després, a les 8, l'entrada de Moros i Cristians. I el dimecres acaben les festes a les 8 de la vesprada amb berenar social.

I només es queden dos actes, la setena carrera popular a Agna, a les 6:30 de la vesprada en carrera infantil i a les 7:30 la carrera popular, i la setmana que ve també són festes en Montesa, el dimarts pregó d'inici de festes, dimecres exposició dels vestits de les regines i divendres presentació, dissabte sopar de gala, diumenge missa, correfoc, inclús continua per les següents setmanes d'agost, que per supost parlarem d'això, com he dit al principi d'esta agenda. Van a trobar tota aquesta informació a la nostra web, que estem redactant una notícia, en un rato la tindran. Acabem.

0: Avui per avui, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
1: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
2: Una y mes, Radio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
3: Jo crec que... és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
2: El dia 15 d'agost, de 1 a 2, podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Radio Xàtiva Cadena Ser.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
4: Que ja estem a l'Albereda Jaume I, que ja estem a les portes de l'Ajuntament, que és la 1:34, que ara sí que sí comença la fira, comença una nova edició, la d'este 2026, i comença com ha de començar. Amb calor. Maria Beltrán, regidora, com estàs?
5: Molt bon dia, molt bé, molt bé.
4: Estem així en el carrer.
5: Tu notes la calor, jo no la note, jo estic estupenda.
4: A veure, un poc de calor sí que fa, eh?
5: Com en tots els llocs.
4: Nadine, reina, com estàs?
6: Molt bé, molt bé. Jo tampoc no té la calor, no sé... No,
4: a veure, també t'he dit que aneu prou més destapades que jo. Un poc més abrigadet. Què tal? Com ha anat el matí?
5: La veritat que ha sigut molt emocionant perquè és el primer contacte ahí en la fira. Molt guai, molt guai.
4: Que bé. Què heu fet?
5: Pues hem anat a la inauguració de la Fira del Bestiar, ens han portat en carruatge hasta allí. Després hem anat als escacs, hem conegut al campió d'Espanya.
4: No haureu jugat tant.
5: No, jo no sé jugar als escacs, la veritat, però estava, vamos, mirant-lo amb admiració. Estava molt guai. I res, després ens hem fet un refresquet, un passeig per el Reial, i així estem, en tu.
4: I així estem, n'hi ha moltíssima gent, sí, hola. Hola! Tota aquesta gent qui és?
5: Són les meves dames i els meus acompanyants. El meu equip.
4: El teu equip. Com esteu?
7: Molt bé, molt bé.
4: Esteu a punt, preparades, preparats?
7: Nerviosos ja, per la nit.
4: Esteu nerviosos ja, però per la nit, no?
7: Per la nit. Tinguem la presentació per la nit, entonces tinc un poc de nerviosisme, però bé, tot afrontat en un somriure i ja està.
4: Ja tingueu els trajes a punt, preparades, totes i tot, no?
8: Sí, ja ho tinguem tot preparat per a esta nit i res. Ara que passe... I també un poc de pena perquè ja ha començat i és com que ja ha començat i...
4: Però, escolta, que vos queda una setmana sencera, no sigueu tan dramàtiques. Escolteu-me, acompanyar a Nadine, imagine que com a amiga, que com a família, un privilegi també, no?
8: Bueno, jo sóc la seva germana i viure amb ella és molt intens, perquè ella és molt intensa. Així que tinguem que portar-li el ritme.
4: Ella és molt intensa. Nadine, alguna cosa a dir?
5: No s'equivoca, la veritat. És la meva germana. Què vaig a dir?
4: Bueno, també es viurà la fira molt intensament a casa. La resta, imagina que també molt feliços i molt felices d'acompanyar a Nadine en este regnat, no?
8: Sí.
4: Sí, vale. Sou de festa, però de parlar poc, ja me queda clar. Bueno, que passeu molt bona fira. Gràcies.
9: Gràcies.
4: Torné amb les xarraores. Bueno, que... Maria, ahir vaig estar ja pegant una volteta i avui ho estàvem comentant a la redacció. És que avui sembla ja que és un 17, un 16, un 15 no, perquè el 15 no es pot ni caminar per ací, però és que com enguany cau aixina com cau, és que sembla que ja hagin fet la inauguració i tot, és que ja n'hi ha gent caminant, comprant les paradetes, les atraccions funcionant.
5: Sí, este matí estàvem parlant tot l'alcalde i jo, que jo crec que la fira sempre, els últims anys s'ha avançat un dia més, no? Gaudim un dia més de fira, i això és bo per a la ciutat, és bo també per a la fira, i poder gaudir de tot el dia 14 d'agost també, abans d'aquesta inauguració per la nit, jo crec que és un plaer, no? veure com el Reial és, no està com el dia 15 d'agost, però sí com un dia entre setmana de fira, per a nosaltres és importantíssim, no? Tindre-lo així, hi ha moltíssimes ganes de veure-ho ben ple tota la setmana.
4: Ara que ja estem així, ara que ja estem notant l'ambient de fira, l'olor de fira, que també és una cosa que a mi m'agrada dir molt perquè té un olor particular i especial, com s'afronta ara sí que sí, Maria, la fira d'enguany?
5: La veritat que s'afronta d'una altra manera, perquè bueno, vaig a donar-te la notícia en exclusiva ara mateixa, perquè fa apenas uns minuts ens han dit que la OCA del recinte firal de la fira per primera vegada està aprovada. És la primera vegada que la fira d'agost de Xàtiva té una OCA com a recinte final. Estem molt contents perquè ha sigut un any de molt de treball, d'estar treballant perquè aquesta fira tinguera aquest importantíssim paper, perquè és un paper però que ens otorga la tranquil·litat de que està tot ben fet.
4: Per als despistats o despistades, què és la OCA?
5: Val, perdoneu. La OCA és aquell permís que es dona com a que totes les instal·lacions estan ben realitzades, que hi ha tots els permisos necessaris, tant elèctrics com de muntatge, per a que nosaltres tinguem aquesta tranquil·litat de que la nostra fira és una fira en tota regla.
4: Doncs així queda més clar i així també s'escolta. Comença més tranquil·la la fira i amb més ganes també. Actes a destacar, els hem destacat tots este matí, portem ja avui tot el dia planificant l'agenda, però un dels actes més esperats també és el d'esta nit, Maria.
5: Sí, la inauguració de la fira jo crec que és el tret d'eixida de la fira d'agost de Xàtiva. Crec que des de l'Ajuntament, els que estem treballant al llarg de tot un any per a aquesta setmana, quan passa la nit d'avui és quan ens relaxem, no? I diguem, ja anem a disfrutar-la. I amb moltíssimes ganes de veure a Nadine, a la seva cort, els seus acompanyants damunt de l'escenari i amb un acte protocolari d'inauguració molt especial que anem a poder viure esta nit, molt xativí, anem a poder veure una inauguració molt firera. Vaig a parlar fins ahir, no? Sabeu que no m'agrada donar moltes dades i el que hi ha que fer és baixar esta nit a la Murta a partir de les 10:30 per veure aquest acte inaugural de la Fira d'Agost.
4: Nadine, tu ja ho tens tot a punt per avui?
6: Jo sí, ho tinc tot a puntíssim, no me queda un altre. Si no, vamos, ahí sí que m'agarres nervis i no apareix, què?
4: Discursos i tot.
6: Sí, clar, això hi ha preparació de dies previs, eh?
4: Sí.
6: Que no és qualsevol cosa, un discurs que te sent tot aixativa, tu diràs.
4: Però jo estic convençut que va estar superbé.
6: Sí, jo espero que també ho he fet en tota la meva estima i, vamos, totes les meves bones paraules i espero que a la gent li agrade.
4: Com va viure Nadine esta fira?
6: Jo la vaig a viure, com sóc jo, intensament. Vull quedar-me en totes les coses que veig, que parle, que aprenc, perquè al final jo sóc una jove que no he viscut la fira com aquest any i vamos, estic molt contenta, moltes ganes d'anar a tot. És que jo, si no dorm, no passa res. Ja el dia 21 pues, dormiré i ja està.
5: Tinc que donar una apreciació. Nadine m'ha sorprès un montó este matí perquè no ha parat de preguntar a tots els llocs que hem anat. Hem anat al recinte de la Fira del Bestiar i bueno, ens pegava la volteta a Lluís de la Hípica del Saladrar i bueno, ha estat fent-li mil preguntes. Hem vingut així a la simultània d'escacs i ha continuat fent-li mil preguntes al president de la...
4: A veure si eres periodista i no ho saps.
6: A lo millor tinc que donar-li una volta a la movida,
4: Bueno, deixem-ho estar, ja parlarem tu i jo.
5: M'agrada molt que la reina faça totes les preguntes que té que fer perquè s'interessa, no?, per la nostra fira i sobretot per la que va ser d'ella enguany.
4: Vos he de deixar que això que està sonant ja de fons és la xaranga que està ahí per acompanyar-vos a la mascleta, però abans, Nadine, per a la gent que ens està escoltant, ja no només de Xàtiva, sinó també de les comarques, convida'ls a vindre a gaudir de la fira.
6: Pues convide a tot el món, a totes les edats, a tots, a que vingueu a la fira, perquè com tu dius, esto és oloreta de Xàtiva, estaran molt a gust i que puguem parlar, que puguem conèixer-nos i que coneguen lo més important que tinguem, que és la fira. I res, que ens espere amb els braços molt oberts.
4: Nadine, ens tornem a escoltar el dia 20. No tindràs tanta veu.
6: Espere que sí.
4: Però ens escoltarem així a este mateix lloc per a fer la valoració final. Que passes molt bona fira.
6: Moltes gràcies, Jordi.
4: Maria, tanquem també amb tu, amb eixe desig i amb eixa convida a la gent a que vinga a gaudir d'estos dies grans de Xàtiva.
5: Xàtiva es converteix en Fira d'Agost a partir d'avui. Jo convido a totes i tots els que estan sentint-nos a que s'apropen a la nostra ciutat, a viure-la intensament com anem a fer-ho nosaltres i sobretot a gaudir d'una fira que està preparada amb moltíssimes ganes, amb molta il·lusió i que esperem que agrade a totes i tots.
4: Ens veiem el dia 20 per a fer la valoració.
5: Ens veiem i espero que em veu.
4: I gràcies per l'exclusiva.
5: Gràcies.
4: Que vagi molt bé, xiques. Ara se n'aneu amb la xaranga a la mascleta qui dispara avui?
5: Sí, així és. Me pilles. Me pilles.
6: A marit.
5: La reina està la reina. Formada que jo.
4: Adeu, xiques, gràcies.
5: Gràcies.
4: Adeu, cor. Adeu, adeu. Ens seguirem veient aquests dies. Ja sona de fons, escolten, la xaranga que va acompanyar a la gent a la mascleta. Perquè sí, perquè ho estàvem dient, Xàtiva ja fa olor, ja fa calor, encara que no digui mai que no fa calor, però és una calor bona, suportable, i sobretot també sent ja a fira. Anem a fer una cosa, perquè com a des hem estat parlant d'allò de que avui s'ha realitzat així a l'Albereda, doncs una simultània d'escacs, etc etc. El que anem a fer és fer una xicoteta pausa de publicitat, per cert, Carla Benavent a la tècnica, anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat i en tornar anem a veure com ha anat, perquè sí, perquè ja s'ha acabat, estan ara mateix allà recollint tota la gent del Club d'Escacs, està recollint, fem una xicoteta pausa per a la publi i en tornar parlem amb Jorge, que va tot carregat. Fins ara.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, con Jordi Company. Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
9: Hola, soc Miriam des de Rafelguaraf.
10: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarrés.
11: Hola, soc Esther y vos escolto desde Manuel.
12: Hola, soy Bernat des de la Pobla Llarga.
13: Hola, soc Carlos i vos escolto des de Carcaixent.
14: Hola, sóc Ferran i vos escolto des de Barxeta.
0: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Ràdio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversació.
2: Un any més, Ràdio Xàtiva, Cadena SER, se vuelca con la fira. Desde el 14 y hasta el 20 de agosto, programación especial desde la calle por la mañana y por la tarde. Por las mañanas con Jordi Company, en A Vivir Especial Fira el fin de semana. Y Hoy por Hoy Especial Fira de lunes a jueves. Y por las tardes con Carla Benavent, en La Ventana de Xàtiva Especial Fira. Y además...
3: Yo creo que es de los primeros jocs on nosaltres ens hem sentit un grupo.
2: El día 15 de agosto, de 1 a 2... Podrás escuchar de nuevo la última entrevista de La Fúmiga en Xàtiva y verlo en nuestra web, en radioxàtiva.es. Vive la Fira de Xàtiva 2026 en la antena de Radio Xàtiva Cadena SER.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026. Con Jordi Company.
4: La 1:46, estem així a l'Albereda Jaume I de Xàtiva i ho estava dient, estan ja recollint, queden 5-10 persones que estan així arromangant-se, recollint el que ha sigut esta simultània d'esclats, la primera que ha organitzat el club, en este cas, la primera de la fira d'enguany, que ha organitzat el Club d'Escacs Xàtiva, Jonathan Soriano, que ja va estar amb nosaltres l'any passat. Què tal, com estàs?
15: Buenas tardes, bien. Aquí estamos, ya terminando ya de recoger y bien.
4: Ahora me cuentas, hacemos una valoración. Déjame que salude también a Vicent Lluc, que es el regidor de Esports. Vicent, ¿cómo estás?
16: Hola, muy bien. Perfecte, i vosaltres?
4: En guany puguem dir que la fira l'han inaugurat els esports, eh?
16: Sí, la veritat que sí, ho hem avançat dia 14 de matí, ja hem començat ja en l'esport, i molt bé, la veritat és que ha sigut un matí molt bo d'escacs i molt contenta la gent, han estat així la reina i les dames i els acompanyants, han dit unes paraules també i han compartit un molt bo bon moment en el mestre en Jaime, que es un fenómeno de l'esport este.
4: ¿Sabes qué me ha dicho la reina de la fira? Tan Jonathan me ha dicho, hemos estado mirando a Jaime, pero estábamos intimidadas de lo bien que juega. Teníamos miedo. Bueno, presentemos a la gente que no esté muy puesta en el ajedrez. ¿Quién es Jaime y qué es lo que habéis hecho esta mañana aquí?
15: Bueno, pues Jaime es Jaime Santos Latasa, es gran maestro español, tiene ahora 30 años y está entre los 10 mejores de España. Es el actual campeón de España de ajedrez rápido, que es otra de las modalidades que tiene el ajedrez. Y hasta hace unas semanas en el Ciudad de León, que es otro torneo internacional importante, le ganó al número 20 del mundo, a Li Kuanle. Y bueno, una de las anécdotas que tiene Jaime es que con 9 años, en una simultánea, le ganó al número 1 del mundo, a Magnus Carlsen. Y bueno, y él desde entonces ha ido creciendo. Este año también se ha clasificado para la Copa del Mundo de la FIDE, que es, por decir, un poco la antesala del Campeonato del Mundo de la FIDE. Y está en forma, o sea, se le ha visto, ha terminado, pues ya te digo, además hemos ampliado de 40 plazas a 48 porque teníamos mucha gente en lista de espera y nos dijo Jaime que sin problema que él jugaba y hemos terminado hace poco, o sea que ha ido muy rápido y increíble.
4: ¿En qué consiste una simultánea? Para los que no estamos puestos, insisto, ¿eh? Yo ya te lo pregunté el año pasado y te lo dije, a ver si el año que viene me enseño a jugar ajedrez. Pues tampoco ha pasado este año.
15: Bueno, pues una simultánea, en este caso una persona que ha sido en este caso Jaime Santos, va jugando contra todos a la vez y las reglas son el que hace la simultánea, en este caso Jaime, juega con blancas y va jugando tablero por tablero. La primera vuelta hace su jugada con blancas y luego en la segunda vuelta tiene que jugar el de negras delante de él. Y entonces él responde y así sucesivamente hasta que la partida termina. No puede jugar el de negras sin que Jaime haya visto qué jugada ha hecho. Y en eso consiste un poco la simultánea.
4: Y en este sentido, ¿qué decir? ¿Ha ganado él?
15: Él en este caso, en este el resultado han sido 45 victorias y 3 tablas.
4: Madre de Dios.
15: Hay tres partidas que los de, en este caso, los que jugaban con negras le han hecho pensar. Tengo dos nombres, me falta el tercero que no sé quién ha sido, pero tenemos a Sergi Soler, que es del Club de Escaxatia, que le ha hecho tablas, a Hugo Monpó, del Club de Ajedrez Alcira, que también le ha hecho tablas, y me falta un tercero que estaba esperando a Jaime, pero se ha ido un momento y no sé quién ha sido, pero bueno, tres tablas le han hecho este año.
4: Me ha hecho gracia lo de que le ha hecho pensar.
15: Sí, sí, porque estamos hablando de un jugador, para los que no saben esto, los jugadores se clasifican por el Elo, y en este caso el Elo de Jaime es de 2.600, el máximo es de 2.800 y pico, que es el de Magnus Carlsen. Y claro, hacerle... Y normalmente cuando se empieza en el ajedrez empiezas con un nivel de 1.400, para que os hagáis un poco la idea. Entonces, claro, hacerle tablas a un 2.600 es una proeza y un éxito y una enhorabuena para el jugador que lo consigue.
4: Jonathan, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros. Que tengáis buena fira, porque sé que aún no habéis acabado y tenéis un montón de cosas que hacer y hay muchísima gente, así que disfrutad de la fira y el año que viene más y mejor.
15: Muchas gracias a vosotros.
4: Que vaya muy bien. Y Vicent, abans de que acomiadem el programa, ho hem dit a l'inici, la fira s'inaugura amb els esports, però els esports continuen durant la fira. Així, parlant a bote pronto, més escacs, tenim per descomptat la carrera de bicis que cada any es fa i que cada any té a més gent i rep a més ciclistes. Tenim l'esgrima, tenim el meu company Fèlix estarà així en el tenis taula també, si no vaig errat el dilluns. Tenim el frontenis. Tenim una cosa nova en guany, que és el parkour. Els esports també pesen en la fira, Vicent.
16: Sí, la veritat és que sí, ja te dic, 14 de matí ja m'ha començat, demà és un dia també fort, demà està també una altra simultània d'escacs, està lo de les carreres de motos, que se rendirà un homenatge, un xocotet homenatge a Jorge Martínez Aspar, després tinguem lo del dia d'aça, tinguem lo del ciclisme pel matí, i després del ciclisme també, o abans del ciclisme, li se farà un homenatge al recentment fallegut l'antic president de la federació, que era una persona que ha fet moltíssim per al ciclisme i per al ciclocross en la comunitat valenciana i en Espanya. I després també per la vespre ja és l'Open de frontenis en el Sant Patricio, que també és una cosa que...
4: Porto des del dia 7, no?
16: Sí, que, vamos, que ja te dic, vaig tots els anys a la final i tal, i la veritat és que veure-los jugar és una meravella.
4: Sí, que com dèiem al principi, els esports són importants Per a la fira, sense esports tampoc n'hi ha fira, Vicent.
16: Sí, no, la veritat que sí, a més, és un, és, té que haver un poc de cada cosa, té que haver cultura, té que haver diversió, té que haver música, té que haver esport, entonces tot té cabuda, i a la Xina també dones una, no sé, dones una sèrie de proposicions a la gent per a que agarre o baixa a més li agrade i que se ho passi el millor possible, que és el que se trata, o, de, o per lo que luchem nosaltres és per a que la fira siga per a tots i per a tots.
4: Vicent, estem davant d'una paradeta de Garrotx, pues per acomiadar-te, preguntar-te, ja te l'has comprat enguany o el compraràs més avant?
16: Enguany no, encara no me l'ha comprat, me'l compraré més avant.
4: Vicent Lluch, regidor d'Esports, et deixa, que segur que vas també a la mascleta.
16: Anem a la mascleta.
4: Que tingues bona fira.
16: Moltes gràcies, igualment, Jordi.
4: Guapo, adéu. 1:53, anem a posar punt i final a esta connexió que ja hem fet des de la primera connexió que hem fet des de l'Albereda. Miren, jo ara mateix vaig caminant pel mig i és de veres que ara mateix es pot caminar perfectament encara, perquè com estava dient Tades Maria Beltrán, és que avui és 14, encara que sembli que siga 16 o 10, és que és 14. Però bueno, ja comença a haver gent omplint eixes ceres, cera esquerra, cera dreta, ja estan totes les paradetes obertes, ja estan totes les atraccions obertes, tenen tota la informació d'horaris, d'actes, etcètera, etcètera, etcètera, a la nostra web, a radioxativa.es, i a nosaltres ens queda donar-los les gràcies per estar a l'altra banda, com cada dia, com cada divendres, i jo habitualment els divendres a estar els diria, ens tornem a escoltar el dilluns, però no, saben vostès, oients, que no, que ens tornem a escoltar esta vesprada a les 7, si l'horatge ho permet, ja al Reial de la Fira, i si l'horatge no ho permet, doncs ho farem des de l'estudi de ràdio amb aquest primer programa, amb aquesta primera ventana, inauguració de la Fira d'agost 2026. I des de este mateix moment i fins al pròxim dia 20, això és un no parar de ràdio. Demà dissabte i també diumenge, de 12 a 2 demà i de 12 a 1 el perdó, i de 1 a 2 el diumenge ens escoltarem també a Ixe a Vivir, especial Fira de Xàtiva 2026, que anem a realitzar en esta nova edició, més de 700 anys de fira que continuen omplint Xàtiva de gent, i especialment en un cap de setmana que es pretén siga un èxit. Amb Carla Benavent a la tècnica, amb Fèlix Lluc a la redacció, amb Fran a la tècnica també, que ens està tirant una maneta, amb Jonathan, amb Miguel Baix, amb tot l'equip de Ràdio Xàtiva Cadena Ser, comencem una nova edició, una nova fira, així, a l'antena dels micròfons grocs, a l'antena de Ràdio Xàtiva. Gràcies per estar a l'altra banda. Ens escoltem esta vesprada a partir de les 7 en la ventana especial inauguració de Fira amb Carla Benavent i jo mateix. Fins després, música i notícies. Adeu.

0: Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes. 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terranatura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terranatura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
1: ¿Quién es?
2: Tu momento de relax.
1: En Aquaria Wellness and Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness and Spa en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita en aquariaspa.es.
3: Et sona la marca Ser Empresarios?
4: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
3: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
4: I què cal fer per apuntar-se?
3: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Ràdio.
5: Ventana con Iñaki de la Torre.
6: El mejor de los viajes.

0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Dentro de una hora se espera que las condiciones meteorológicas compliquen los trabajos de extinción del incendio de niebla en Huelva. Después de 8 días activo, el fuego afecta a más de 30.000 hectáreas y mantiene evacuados a los vecinos de 18 municipios. Redacción en Andalucía, Curro García, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Desde las 6:30 de la tarde estaba prevista la visita al puesto de mando avanzado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha interrumpido sus vacaciones por un incendio que en su octava jornada de actividad aguarda sus horas más complicadas a partir de las 8 de la tarde, de nuevo por los cambios de viento. Los equipos de extinción lo advierten, no es una cuestión de medios. Escuchamos a Alejandro Molina.
2: Los medios aéreos no ven, ni tan siquiera pueden trabajar con tanto humo que hay. Hay veces que tienes que esperar a que el fuego pierda esa potencia que tiene tan enorme para poder trabajar. Ahora, por ejemplo, por la noche, es cuando esperamos sacar un mayor resultado de los trabajos de extinción. Y sin embargo, no hay medios aéreos de noche.
1: Cerca de 900 efectivos trabajan para tratar de acorralar al fuego en la zona este, la más activa. El fuego, por su parte, hoy ha llegado a un nuevo pueblo en la provincia de Sevilla, Sanlúcar la Mayor.
0: Y un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde en la Sierra de Collserola ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a pedir el confinamiento preventivo del barrio de Can Caralleu. Los bomberos han conseguido estabilizar el fuego que ha calcinado una decena de hectáreas. Radio Barcelona, Martí Oliver.
3: Unas 30 dotaciones de los bomberos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona han logrado contener las llamas que han tenido una afectación forestal mínima y están ya en fase de estabilización. Solo faltan por extinguir algunos puntos calientes que obligan por ahora a mantener el confinamiento de los vecinos de Can Caralleu, así como las restricciones de tráfico en la carretera de la Rabassada, además de la evacuación de los vecinos de un restaurante de Esplugas, al lado de Barcelona. Los agentes rurales investigan el origen del fuego, del que se ha dado aviso poco después de las 3:30 de la tarde.
0: Más cosas, el Partido Popular ha vuelto a pedir la comparecencia del ministro del Interior en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria tras el cruce masivo de la frontera en Ceuta. Julia Molina.
4: El Gobierno ya avisó a la Cámara Alta de que los ministros no comparecerían allí, sino en el Congreso, pero el PP cree que están incumpliendo con su deber constitucional de responder ante las Cortes y por eso mantienen el pulso. El ministro Marlaska estaba citado el pasado miércoles, no acudió, pero los populares quisieron mantener la convocatoria y ahora vuelven a requerir al ministro el próximo jueves para que informe de las actuaciones de su ministerio en el marco de la crisis de Ceuta. El lunes el PP mantiene también en agenda la Comisión de Exteriores, aunque Álvarez no va a asistir, y el martes la Comisión de Defensa, aunque Robles les envió una carta indicando que no iría porque necesitaba más tiempo para prepararse la intervención. Los senadores del PSOE tampoco acudirán a estas sesiones en señal de protesta por la decisión del PP.
0: Del exterior ascienden a 285 los muertos por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, que de momento deja casi 4.000 heridos. Sobre el terreno, los rescatistas tratan de localizar alguna de las 379 personas que siguen desaparecidas. Enviada especial de la SER, Berta Reventós, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
6: ¡Mucho cuidado! Que de pronto se deslice algo y les pase algo.
5: Estos gritos de advertencia son de Mónica, una referente del barrio periférico de Málaga, donde vecinos levantan con sus propias manos los escombros de sus casas. Son casas de chapa y madera en esta zona de Pereira, tradicionalmente olvidada por los gobiernos, a la que todavía no ha llegado la fuerza pública. ¿Cómo cuenta Sandra, una vecina?
7: Se han pasado en carro, nos han traído sí alimentos, así, pero tal como el gobierno, no nos han venido a censar, pues no han venido así de bomberos o algo, no han venido.
5: Otra zona olvidada está siendo el epicentro del terremoto, el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, todavía más remoto y empobrecido.
0: Y terminamos con una noticia triste del mundo del deporte. Alejandro Gallego, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Pues se ha conocido hace un rato un fallecimiento en la Vuelta Ciclista a Portugal, el de Finley Tarling, ciclista gales de 19 años, después de que un coche invadiera el sentido contrario en la carretera durante la octava etapa de la prueba y atropellase al joven corredor, que ha muerto en el acto. Por otro lado, en fútbol vuelve la Liga en este fin de semana, pero no con todos los equipos, y uno de ellos es el Atlético de Madrid, que continúa de pretemporada y allí se encuentra en Marsella disputando un amistoso ante el Olympique de Marsella. Nos vamos hasta Francia, donde está Pedro Fullana, cuéntanos.
9: Sí, último amistoso del Atlético de Madrid en este verano. Se han adelantado los locales, el Olympique de Marsella con un gol de Paixão en la primera parte. El empate del Atlético de Madrid ha llegado con un gol de Mendoza, un poste para cada equipo, Simeone repartiendo minutos para todos los jugadores. Estamos en el 25 de la segunda parte. Olympique de Marsella 1, Atlético de Madrid 1.
0: Gracias, Pedro. Pues de momento es todo. En la SER comienza A la Cara con Xavier Sardá y Frank Blanco. Más información a las 8, las 7 en Canarias, ya en tiempo de Hora 25 con Pablo Tallón.
10: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Xàtiva, Cadena SER. La ventana especial Fira de Xàtiva 2026. Amb Jordi Company.
11: Què tal? Bona vesprada, buenas tardes. Benvinguts, benvingudes. Ja estem així, un any més. 7:05 de la vesprada. Des de la Font del Lleó el saludem en esta primera jornada de fira. Sí, un 14 d'agost. No ens hem equivocat, no ens hem avançat, no. La fira, Portos en Fira, des d'este matí ben prontet, que ja estaven totes les paradetes obertes, totes les atraccions obertes, els xiquets amunt i avall, les bufes... Bueno, en definitiva, la fira, un any més, ens reunís així, a l'estand de Lleó, i així estarem, fins al pròxim 20 d'agost. De matins, de vesprades, dels caps de setmana, perquè la ràdio ha d'estar en el carrer i la ràdio ha d'estar contant el que passa. Tot i que per a contar-ho, suem una miqueta. Abans de tot, diu el refrany castellà que és de bien nacido ser agradecido, doncs Fèlix Lluc a la tècnica, Carla Benavente a les xarxes socials i les connexions, Fran, Jonathan i Miguel Valls muntant este garito que ens hem muntat així enguany amb una pantalla LED que jo estic deslumbrat. No sé si l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, està igual de deslumbrat que jo. Alcalde, bona vesprada.
12: Hola, molt bona vesprada. Encara dona més calor, jo crec. Verita que la pantalla que sí. LED està,
11: Pues imagina't
12: que mirar-se o això.
11: Ja estem en fira.
12: Sí, bueno,
11: que
12: claro.
11: Ja estem en fira.
12: Avui és 14 d'agost i com no pot ser d'una altra manera, aquesta ciutat s'ha transformat per a poder celebrar la nostra festa més important, la Fira d'Agost de Xàtiva, 776 anys fent fira a aquesta ciutat, una fira que s'ha anat transformant al llarg del temps i que, bueno, pues que alberga a més de 200 expositors en esta edició d'enguany, que té 5 espais escènics, que té activitats, més de 120 activitats durant estos 6 dies i que, bueno, pues que pretén ser la fira de totes i de tots, perquè per això treballem des de l'Ajuntament i sobretot també per això treballa moltíssimes persones de col·lectius d'aquesta ciutat que aprofiten la fira també i per a portar a terme les seues activitats i que ens ajuden en el seu treball a fer cada dia o cada any la fira més gran.
11: Que raó en això que ha dit de que la ciutat muta, es transforma i a més pràcticament en un temps rècord, que jo sé que això que acabo de dir n'hi haurà noies que no ho portaran molt bé, sobretot els que viuen així, però és que es canvia tot molt pronte per a que això estigui així, alcalde.
12: I a més ho fem en les màximes condicions de seguretat, que jo crec que això és una de les coses que enguany a més volem destacar, no? Perquè este matí hem tingut un fet que és veritat que és un fet de poca transcendència pública, però que de molta importància. Per primera volta l'Ajuntament de Xàtiva ha aconseguit tindre una oca de recinte firal i que aquesta oca estiguera passada sense ningú problema i, per tant, les autoritzacions que hem rebut enguany han sigut totes en temps i forma. Això és portàvem temps treballant-ho per aconseguir-ho. Això, al final, és seguretat, és accessibilitat, són condicions de legalitat i és el mateix que li exigim a qualsevol altre negoci quan uno munta una discoteca o quan uno munta un bar o quan uno munta qualsevol negoci. Pues nosaltres també ens hem de cenyir a la normativa i així ho fem. Aleshores estiguem satisfets perquè, bueno, pues hem aconseguit un objectiu que teníem marcat internament i que finalment pues va a millorar la situació, sobretot de seguretat de totes les persones que ens visiten.
11: En aquest aspecte, dos objectius importants també, perquè ja vam comentar també aquest nou pla que també s'ha aprovat, aquest nou pla de seguretat...
12: Tot això va en relació a això, vull dir, gràcies a haver treballat des de fa 6 mesos aquest pla de seguretat, l'objectiu final d'aquest pla de seguretat era este, era obtindre este matí aquest vistiplau i aquesta oca favorable com a recinte firal. Aleshores ja ho tenim, aleshores pues, bueno, jo crec que hem de ser conscients de que tot això suposa un grandíssim treball d'organització, de muntatge i que, com tu bé dius, pues, pràcticament des del dia 5 d'agost fins avui, és a dir, menys de 10 dies, per a transformar la ciutat en un recinte firal en les condicions que marca la legalitat.
11: I com ho afronta això un ajuntament amb el pressupost que té l'Ajuntament?
12: Pues amb molt de treball, amb molt d'esforç i amb moltes persones molt compromeses més enllà de la seva responsabilitat i del seu salari, dedicant-li moltíssimes hores. Hi ha persones que porten molt de temps treballant en aquesta fira, però hi ha persones que especialment des del mes d'agost, en lloc d'estar de vacances o estar dedicades al seu treball normal del dia a dia, pues estan, no diré 24 hores, però sí que probablement 12, 15, 18 hores al dia pensant i treballant per a que tot això isca bé. I les persones mereixen del nostre reconeixement i a mi sempre m'agrada, pues, evidentment, nomenar-les i dir-los que gràcies al seu treball ix endavant. És veritat que l'Ajuntament destina un pressupost important, superant el 1.200.000-1.300.000 euros, és el que destinem, però també és veritat que no només és una qüestió econòmica, sinó també és una qüestió de compromís amb la fira, amb la ciutat i amb el govern, el que fa que gràcies a aquest treball que se porta a terme pugui eixir endavant la fira.
11: Però es demana ajuda, ho comentàvem off the record també, per exemple demà, que és el dia 15, que és un dia complicat en certs aspectes, es va reforçar, per exemple, ja que estem parlant del tema de la seguretat, es va reforçar també la seguretat. No,
12: clar, per supost, al final això és una tasca, de fet, això només amb els recursos que té l'Ajuntament seria impossible d'assumir-ho i evidentment se té que demanar ajuda, sobretot en matèria de seguretat. Jo crec que és una de les qüestions que la fira va creixent, la fira l'any passat, vam donar les xifres, però clar, una fira que rep més de 300.000 visitants en una setmana, un dia com el dia 15, que l'any passat van tindre 46.000 persones que van visitar la nostra ciutat en esdeveniments tan complexos com una carrera de motos o com una zona d'oci del mercat o com després les zones de concerts, etc, requereix de la màxima atenció per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. I de fet, pues sí, com tu bé dies, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil, com nosaltres com a policia local, ens hem reforçat al màxim i demà el nivell d'atenció de la seguretat serà un dels dies en els que més atenció tindrà aquesta ciutat en matèria de seguretat, com no pot ser d'una altra manera.
11: Totes les institucions ajuden per igual, alcalde, perquè això que està contant, això és tema de delegació de govern i govern central. La Generalitat en este cas?
12: Bueno, la Generalitat en este cas, en les matèries que té delegades en temes de seguretat i de més, no són matèries bàsicament d'activitats, que quan requerim l'atenció de la Generalitat Valenciana rebem resposta i demés. Però és veritat que la gran majoria de l'activitat la genera el propi ajuntament amb els seus treballadors municipals i amb els seus contractes i, per tant, bueno, pues el nivell d'implicació d'altres administracions és relativament poc, encara que ens alegrem, pues, per exemple, de que ens visite el vicepresident segon de la Generalitat esta vesprada, esta nit, a l'acte d'inauguració, la setmana... Bueno, però està bé que vinga, no?
11: I tant.
12: Està bé, vull dir, és deixativa, però fins a aquest moment encara no havia vingut com a vicepresident. Per tant, pues, està bé que assistisca en representació del president de la Generalitat. Ens agradaria que hagués vingut el president de la Generalitat, que encara no ha vingut a visitar la fira deixativa des de que és president de la Generalitat. Però, bueno, en qualsevol cas, també tindrem la visita del president de la Diputació de València.
11: Esta nit?
12: No, el president de la Diputació ve el dilluns d'esta setmana. Esta nit ve el diputat de Cultura, Paco Teruel, que també pues tira una mà des de la Diputació. I bueno, també tindrem altres visites, com la ministra Diana Morant, alguna altra cosa més per ahir que segurament de cara a final de fira ja vos contarem. Però bueno, en definitiva jo crec que les administracions s'impliquen en la mesura de les seves possibilitats, però sobretot esta és una festa de la ciutat i els que s'impliquen de veritat són els veïns i les veïns de Xàtiva.
11: Jo preguntava també perquè... Així just, nosaltres estem en la Font del Lleó i així a mà dreta, en Santa Clara, li ha dit a vostè un recao a la Generalitat.
12: Bueno, jo crec que al final hem d'aprofitar l'ocasió per a també ficar damunt de la taula aquelles reivindicacions que la ciutat té. Crec que, a més, si les coses se fan en educació i inclús en un poc de toc d'humor, no?, com és el missatge que llancem en esta pancarta, pues crec que no deuen de saber-li mal a ningú. Nosaltres pensem que la reivindicació és justa, pensem que hem de seguir insistint en aquesta solució i que el camí que s'ha emprès no és l'adequat i, per tant, pues, aprofitem l'ocasió per a seguir insistint en el model que defensem, que és el model de rehabilitació del nostre patrimoni, que és el model de tindre els serveis públics el més prop possible del centre de la ciutat per a seguir revitalitzant la ciutat, perquè sabem el que passa quan se fan coses com un centre comercial a 5 quilòmetres de la ciutat, pues que ni va bé el centre comercial ni va bé el comerç de la ciutat, o un hospital a les afores de la ciutat que ens genera molts problemes d'aparcament constantment i tinguem que anar reforçant sempre el transport públic, i per tant, pues, com sabem que el model de ciutat que volem, pues hem de seguir reivindicant-lo.
11: Alcalde, jo deia este matí que si l'any passat van ser més de 300.000 persones les que van visitar la fira, enguany tenint en compte que avui que comença, bueno, ahir ja n'hi havia molta gent,
12: ahir de vesprada, nit,
11: ja n'hi havia molta gent, però tenint en compte avui, demà especialment i diumenge, els dies grans coincideixen cap de setmana, jo no veuria gens d'estrellatat arribar al 500.000 de persones.
12: Bueno, jo, si superem les 300.000 de l'any passat, ja me daria, com diuen els castellans, con un canto en los dientes, no? En definitiva, això cal esperar a veure quines són les xifres i quina és la resposta. Al final, nosaltres treballem per a que tindre el màxim nivell d'assistència i d'afluència, i, bueno, però també depèn de moltíssimes altres coses. Hem de fixar-nos, per exemple, jo estava mirant ara fa no res, antes de vindre ací, les xarxes socials, i a Gandia tenim un festival de música espectacular, de música indie, en Cullera està el Medusa. Vull dir, és que en estos dies
11: les festes de
12: tots els pobles i de més estaven dient tot en la tele, per tant, sempre és complicat. El que és interessant és no només tindre 300.000 visites, sinó que a més d'eixes visites n'hi hagi una part important que siga gent de fora de l'estat espanyol. Jo crec que això és una de les coses que hem de ficar en valor, i per això una vegada vam veure eixes xifres ens vam fixar en l'objectiu de festa d'interès turístic internacional, no? Perquè pensem que en definitiva no només és tindre molta gent, sinó que a més és poder projectar internacionalment la ciutat a través d'aquesta festa.
11: Un desig de l'alcalde per a esta fira d'agost de 2026. Vinga, a veure si s'acomplís i l'últim dia que ens tornarem a veure, diguem, sí que ha estat bé.
12: Jo en aquestes coses no vaig a ser molt original, perquè jo el que desitge és que els actes se puguen desenvolupar amb normalitat, que no n'hi hagi ningú entrebanc, que no n'hi hagi ningú fet que puguem lamentar, i que tot se desenvolupe amb la màxima normalitat possible. Malauradament estiguem veient com en aquestes fetges estiguem cada dia mirant al cel a veure què passa, quina alerta tenim, quina alerta no tenim. L'any passat van tindre un parell d'incendis també el mateix dia 16, i per tant, pues, jo el que desitge és que les activitats se desenvolupen amb normalitat, que no n'hi hagi ningú entrebanc, i sobretot pues, que la gent pugui gaudir de la fira i de tot el que hem preparat des de l'Ajuntament, però també de tot el que ha preparat totes aquelles associacions i col·lectius de la ciutat que han treballat intensament per a estos dies.
11: Que en són moltíssimes i que passaran per estos micròfons durant la programació especial que avui encetem i que també acabarà el dia 20. Vinga, va, alcalde, acabem la xerradeta. Li deixe triar música, vale? Jo li dono opcions?
12: Vinga, va.
11: Són tot cartells, grups que van a estar a la Murta o a altres espais.
12: Ja la tinc.
11: Espera. Opció 1, Aina. Opció 2, La Fúmiga. Opció 3, Cali y el Dandy. Opció 4, Camilo Sesto. Opció 5...
12: Está mal, Camilo Sesto.
11: Opció 5, Bruno Lomas. Opció 6, OBK.
12: Bueno, jo per edat me toca OBK, la veritat. Així és que anem a tirar per OBK i anem a promocionar OBK, perquè a més pense que va ser un dia en el que anem a divertir-nos molt. I és una... Bueno, com te dic, per edat crec que és el que toca ara.
11: Pues mira, Fèlix a la tècnica, que pront l'ha posat. Històries d'amor de OBK. Roger Cerdà, li desitge molt bona fira. Ens tornem a veure el dia 20 a la porta de l'Ajuntament.
12: Molt bé, molt bona fira per a totes i per a tots.
11: Igualment, gràcies. 7 i 19 minuts, 19 i 19 anava a dir, que tampoc està mal dit, però bueno, 7 i 19 minuts. S'acaba la musiqueta d'OBK, fem una pausa per a la publi i en tornar saludem a una de les protagonistes d'esta nit, que també té relació amb la casa. Fins ara.

0: ahir se'm volia arribar jo, ahir se'm volia arribar jo, que primera clàssica, que està molt bé, que és molt xula i tal, però després ahir entra AC/DC amb el Highway to Hell. Està segur que sona esta nit a l'espectacle de l'Òpera al Rock amb Cristina Ramos i solistes valencians, una combinació, bueno, de talent excepcional i, a més, una proposta innovadora que barreja l'òpera amb el rock. Este serà l'espectacle musical que estarà dins de l'acte inaugural de la Fira d'Agost de Xàtiva 2026, en el que se nomenarà a Nadine Ferrando com a reina de la Fira i també la seva cor d'honor. Hem parlat este matí amb ella, estava supernerviosa i superil·lusionada i tal. Després n'hi haurà, com tots els anys, un castell de focs artificials. I clar, és que per a fer totes aquestes coses, que n'hi ha molta faena darrere, molta, per a que tot vagi bé, n'hi ha moltíssima faena darrere, doncs hi ha una persona que a més va estar en l'escenari, que a més va estar parlant, que a més no només a formar part d'esta casa, així a Radio Xàtiva, sinó a la ser en general, que és veïna de Xàtiva, que és amiga i que és la millor, que és Isabel Pastor.
1: Hola, va,
0: hola, Isabel Pastor, com estàs?
1: Bona vesprada, mira, molt il·lusionada.
0: La Pastor, bueno. Això ho dic jo, que tu no, que treballes en la Sexta. Com estàs?
1: Atenme. No, molt contenta, molt contenta. Primer, de tornar a l'estand de Radio Xàtiva en la Fira, perquè és un clàssic. Encara conserva els llibres de Fira on aparec jo en aquest estat.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, això és un
0: record.
1: Quants
0: anys van ser, això?
1: Jo diria que més de 3, segur. Segur. Després ja, òbviament, sempre he passat a saludar, perquè és inevitable, és una tradició. I la veritat que per mi també sempre ha sigut una tradició assistir a la inauguració de la Fira, però el que no m'esperava és que em plantejaren presentar-la.
0: I com arriba això? Com arriba això?
1: Ojo, cuidado.
0: Això no m'ho has contat. Com arriba això?
1: Doncs això arriba que Toni Martínez crida i em diu: escolta, què t'animaries? I fent servir una paraula molt valenciana que m'encanta, li vaig dir: mira, em fa comboi.
0: Ai, clar.
1: És molta faena, perquè visc a uns quants quilòmetres ara mateix, però les coses, quan es fan a gust, no fan mal.
0: Bueno, i és una manera de tornar a casa...
1: Correcte.
0: Amb una excusa, no?, més enllà del fet de vindre a la Fira. Jolín, què anem a veure esta nit? El que ens pugues contar, que sabem que n'hi ha molt de secretisme sempre en l'acte inaugural.
1: Ara no te faré spoiler.
0: No?
1: Mira, hem intentat, d'alguna manera, mira, en la línia de l'espectacle musical de després, que és una mica innovador, trencador, doncs això hem intentat. Hem intentat, òbviament, les coses tradicionals i que s'han de respectar i que han de ser així, doncs mantindre-les. Les protagonistes sempre seran i han de ser la reina de la Fira i la cor d'honor, això sempre. Però diguem-ne que la Fira, com tu molt bé saps i estàs demostrant en este programa especial, està composada de moltes pessetes i de molta gent molt important que de vegades passa desapercebuda o potser no li donem la importància que té. Doncs per ahí va la cosa.
0: Que xulo. Fer un homenatge a allò que no es veu tant, però que fa que això siga així.
1: Correcte. Sí. I com que a mi m'agrada jugar, que ho saps, amb l'espai i temps... Doncs diguem-ne que la gent que vaig a la inauguració que estiga atenta no només a l'escenari.
0: Ah?
1: Ah?
0: Ah? Veus? No has fet spoiler, però bueno, estàs ahí, estàs una més i m'ho contes. No, per tant, no vaig a fer-te-la. Vaig a fer-te'n una altra. Per a tu que és tornar a casa i a la Fira, Pastor?
1: Ostres, és família. És família, sobretot. Sí, de fet, el primer que he fet avui, perquè jo vaig arribar a nit a Xàtiva, el primer que he fet avui és dir-li a mon pare: quan estigues llest, mon ànima a la Fira. I ho he fet, òbviament, els dos pastors, per ahir per la Fira pel Reial.
0: S'heu comprat garrot i ventall?
1: No, si te dic això, faig spoiler. Passa palabra.
0: Passa palabra o no, que no, bueno, dona igual. Que bé. Quin és el teu primer record de Fira? No te ho he preguntat mai.
1: El meu primer record de Fira? Mm. Doncs és curiós. A mi em feia molta il·lusió.
0: Sí.
1: A veure, jo estiuejava a Barxeta, d'acord?
0: Sí.
1: I en l'agost me feia molta il·lusió quan començaven a posar-se les parades de la Fira, que encara no era realment la Fira en si mateixa, que mon pare sempre apareixia amb algun regal que havia comprat a la parada. I això és el meu primer record de la Fira de Xàtiva. És a dir, l'expectativa, la il·lusió d'esperar que alguna cosa vinguera d'eixa Fira. I un altre record important, les paelles. Me encantan las paelles. De veres que sí. Sí, sí. Pero que tú saps que a Barcelona on estic fan una festa de les paelles, la Comunitat Valenciana, i allà que estic.
0: Bueno, és que eixe casal de Barcelona un dia podríem anar a fer un programa des d'allí, perquè és una meravella, és una fantasia el casal valencià, que està a prop de Gràcia. També. Sí. Aleshores, tu vincules la fira amb el teu pare, pel que veig.
1: En tota la família, vull dir, però sí, tinc una especial connexió amb mon pare en aquest sentit. Ma mare, que és una santa, també ha fet moltes coses bones en esta fira i per
0: tant,
1: mi. De fet, ara mateix està fent, podem dir, de psicòloga. El primer que ha fet quan he tancat la porta, l'ha obert i m'ha dit, tu tranquil·la, que tot eixirà bé esta nit.
0: Però tu et poses més nerviosa així, a la Murta, o fent un directe en el Rojo Vivo.
1: Mira què eres. Estàs difícil, eh? Són coses diferents. El Rojo Vivo és un programa canyero i segons el tema i la situació, doncs de vegades és complicat, no? Sobretot quan has de fer-li la pregunta punyenta al polític de torn ahí davant teu, no? I en directe. Però escolta, més que és ma casa, és una festa sagrada, aixà teva, i la veritat sigui dita que per mi és molt més important i potser em posa més nerviós.

0: Familia. Pastor, què vas emportar-te de la fira d'enguany per a Barcelona, dic?
1: Pues ja, ho tinc claríssim, però claríssim.
0: Què?
1: Vaig a buscar una cassola de fam boníssima, que sé que així les venen de ben bones.
0: Sí, perquè... però per de la ràdio més estat.
1: M'he convertit en ambaixadora de l'arròs al forn de Xàtiva allà.
0: Doncs és la millor de les notícies. Isabel Pastor serà la presentadora esta nit, dissabte inaugural. A quina hora comença?
1: A les 10:30. Tu saps quanta gent m'ho ha preguntat?
0: Ai, claro, perquè eres la presentadora. Si no fores la presentadora no t'ho preguntarien. Però bueno, hem d'anar una miqueta abans, sí, per a poder... Sí, perquè aneu a ser puntualíssims, veritat?
1: Serem, esperem que sí, serem puntualíssims.
0: Sí, ara ja passa tot. Ha mirat el cel, Pastor, ha mirat el cel.
1: Sí, ha mirat el cel.
0: Ara ja està. Ja.
1: I insistís, tot s'ha preparat amb molt de compost. Oi? Amb molta il·lusió. I això, que mireu a totes bandes, que la fira és expansiva, mai millor dit.
0: Mireu, escolteu i disfruteu d'esta nit, d'eixe nomenament oficial de Nadine com a reina de la fira, d'eixe acte inaugural de la Festa Gran de Xàtiva, d'eixe espectacle de l'òpera al rock amb Cristina Ramos i Solistes València, d'eixe castell de focs artificials que no ho he dit a des, dispara la pirotècnia gitana, només acabe, bueno, només acabe allà a la 1:30 del matí, imagina, com sempre, no?
1: Atenme, però que se queden. Val la pena.
0: I que escolten i vegen i gaudisquen d'esta excel·lent professional i millor persona que és Isabel Pastor, que a més resulta que és de Xàtiva. També és...
1: Soc errada.
0: Gràcies, Pastor, per passar-te un ratet per la ser. Et deixa que tindràs que maquillar-te i totes aquestes coses, no?
1: Tranquil·la, estic acostumada a les últimes hores. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Isabel. 7:33, estem en directe des de la Font del Lleó, estem fent este programa especial, esta ventana de fira, i em comenten per línia interna que Carla Benavent està. On està? No ho sé. Carla Benavent, hola, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: On estàs?
2: Pues bueno, estic un poc més enllà de on estàvem a l'estand, un poc més enllà de la Font del Lleó, estic concretament a la Glorieta José Espejo, en el Gastrorol d'Arte. Bueno, ja vam vindre l'any passat i aquest any pues tornem a informar sobre quins són aquests estands que n'hi ha de menjar. I estem així amb... Bueno, davant de mi tinc un food truck que m'ha cridat l'atenció, que és de asado argentino. Es diu Jaleo. I és el que més m'ha cridat l'atenció, la veritat.
0: A veure. Però n'hi ha gent per allí ja? O,
2: sí.
0: O parlem, ells mateixa, no?
2: Ah, sí, vale. Parlem
0: bé. Tira-li tu.
2: Parlem amb Antonella. Hola, Antonella, què tal?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Bueno, buenas tardes. ¿Es la primera vez que estáis aquí?
3: Sí, es la primera vez que estamos en esta feria, así que estamos muy emocionados. Esperamos vender mucho y conocer mucha gente.
2: ¿Desde dónde venís?
3: Venimos desde Gandía, pero también trabajamos por la zona de Valencia, estamos en la parte del norte, tenemos varios puntos.
2: Bueno, ¿qué podemos comer si venimos aquí?
3: Perfecto, nosotros tenemos para ofrecerte un bocadillo de asado argentino, que es un corte que nosotros utilizamos. Trae chimichurri, que es muy típico, pero no pica, trae pimientos braseados y cebolla caramelizada. Está muy bueno. Si no tenés choripán, es un embutido de cerdo, lechuga, tomate y chimichurri, y una típica milanesa de pollo, que es un filete empanado, queso, lechuga y tomate.
2: Qué rico. Y bueno, más o menos los precios, ¿puedes decirnos?
3: Sí, por supuesto. Tenés de 11 el bocadillo de asado, tenés en 11 y en 8 el choripán, y tenemos también patatas fritas caseras, que salen 5 solo las patatas y 7 con cheddar y bacon.
2: Muy bien. ¿Y ha venido alguien ya? ¿Las primeras impresiones?
3: Sí, ya hemos tenido nuestra primer venta. Por lo general en los eventos la gente repite, así que estamos muy orgullosos de nuestro producto.
2: Qué bien. Os quedáis hasta el último día, ¿no?
3: Hasta el último momento vamos a estar acá esperando.
2: Qué guay, Antonella, pues que vaya súper bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias y éxitos en el evento.
2: Gracias igualmente. Bueno, pues
0: además, el Spy. Digues, Carla, digues.
2: No, res, continúa, tu si vols.
0: No, simplement que volia preguntar-te que a més de menjar, aquest espai és també conegut perquè també n'hi ha concerts i n'hi ha actes, sí. I bueno, és una espècie de festival, no? També.
2: Sí, exactament. Mira, de fet, a partir de les 10, esta nit, hi haurà una actuació que es diu Psico Tiñone. Crec que ho he dit bé, perquè és que els noms és un poc jaleo. Però sí, està bé. Aquí ja n'hi ha tauletes, cadires, ja n'hi ha un poquet d'ambient, la veritat. Han posat la musiqueta, hi ha una barra, hi ha menjar mexicà, hi ha hamburgueses, hi ha hot dogs, kebab i el asado argentino. I això és que no sé el que fan.
0: O sigui, que n'hi ha per a tots els gustos gastronòmics.
3: La veritat és que sí, jo crec que això és un èxit perquè és una forma diferent de viure la fira, és una forma de

0: vindre aquí, provar també pues, altres tipus de menjar i sobretot també acompanya molt les actuacions musicals que com anirem avançant altres dies. Hi haurà, crec que totes les nits ja sigui una actuació a les 10, l'escenari està muntat, les taules estan muntades i bueno, la gent la veritat és que es nota que a Sol li agrada perquè ja n'hi ha molta gent. Abans m'ha parat una xiqueta per preguntar-me que guai, sí. Una ràdio? Que xula, pues nos vamos a hacer así tota la nit i dic, vale, pues dale, passeu sobre.
1: Vale, bueno, escolta'm, pots saber-vos per si després vols fer una entrevista o el que sigui. Que bé, Carla, a més d'això, estàs dient-ho molt bé, no només n'hi ha diversitat gastronòmica, sinó que també n'hi ha diversitat musical amb tot tipus de gèneres. Des d'avui i fins a la nit del 19 d'agost estarà ICE Espai Gastro Rodarte, que ja es va inaugurar fa, si no recorde malament, uns anyets, 3, diria jo, 4 fins i tot, i que ja està convertint-se en una part més de la fira, com també doncs és l'espai del festival al Ras, o com és la Murta, o com són els teatres a la plaça de la Seu. En definitiva, un ventall de possibilitats molt ampli i un ventall que és el que també fa falta en aquests dies de fira, com no pot ser d'una altra manera, comprar-se un ventall per a suportar millor la calor de Basco. Que bé, Carla, vas a fer-te un asado argentino o què?
0: Sí, jo crec que sí, perquè la veritat és que no està ni en va, pruébalo, i dic, bueno, jolín, és que són les 7:30 de la tarda, però bueno, oye...
1: si tu insistes, bueno, jo...
0: Sí, claro, jo encantada. Tot el que siga menjar. Bueno, la veritat és que recordar-li també als oients que este nit a la Glorieta José Espejo també actuarà BAM, el tribut, i també Sin Complejos BAM, que tindrem, per supost, a la ventana de Xètiva la setmana que ve. Podran escoltar-ho
1: pues
0: perfectament.
1: Mira, sobre això volia parlar jo amb tu. Pots vindre a l'estand ara quan acabes la connexió i així per acabar el programa parlem tu i jo una cosa?
0: Clar que sí, perfecte. Genial.
1: Vale, doncs ens veiem. Fins ara, Carla.
0: Fins ara, adeu.
1: Adeu, 7:38. Fem una xicoteta pausa per a la publicitat i ja tinc ací a més protagonistes d'esta primera nit de fira, la nit del 14 d'agost. Dos que ja són assidus i jo que m'alegre. 7:38, això és La Ventana, especial Fira.
2: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía. El primer año que ahorro viniendo a la fira.
3: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
4: Si eres autónomo o tienes una empresa, necesitas algo más que una asesoría. Necesitas tranquilidad. En Asesoría Úbeda Herrero te acompañamos en tu día a día con un asesoramiento claro, cercano y eficaz en fiscal, laboral y contable. Confía en profesionales que hablan claro. Asesoría Úbeda Herrero. Estamos en Ontinyent y ahora también en Xàtiva, calle Reina 50.
5: Una y mes, Radio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb La Ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
6: Jo crec que és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
5: El dia 15 d'agost, de 1 a 2... podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Radio Xàtiva Cadena Ser.
7: La Ventana Especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
1: 19 minuts per arribar a les 8 de la vesprada i altres dos protagonistes de la nit. Jo he dit a d'ells, quan s'acabe la presentació de la inauguració de la fira, n'hi haurà un castell de focs d'artifici, però ahir la gent encara no se n'ha d'anar a dormir. Ahir la gent el que ha de fer és agafar i anar-se'n a veure les albaes, que un any més, i ja en van, almenys des que estic jo fent programes de fira, 3... Manu Xafer el Gallo i Pili han vingut a Siavorem, a la meva pareta. Hola.
8: Bona vesprada.
1: Com esteu?
9: Hola,
1: a veure si portes tot l'any fent ràdio i no saps que tens que parlar-li al micro, tio, bossa. Hola, hola.
9: Que sàpiga que m'ha d'arrimar al micro, sinó que no m'estic escoltant.
1: No estàs escoltant-te, pues no això, escoltant, això, ho resolem, bueno. Això ho resolem ara de seguida. Tu, mentrestant, si jo te dic hola, Manu, tu dius hola, què tal, com
9: hola,
1: estàs?
9: Hola, Caracola, pues ara, com anava funcionant.
1: Ara te sentiràs de categoria, ah, a veure, com si ara...
8: No estaves enxufau.
1: Ya está, ahora sí, bueno, hemos tenido mejores conectores, pero bueno, mos ajustem, ¿vale? Mos ajustem.
9: Bueno, sí, vosaltres me sentiu a mi ja.
1: Però tu t'escoltes ara, eh? Ara tu t'escoltes.
9: Jo no m'escolto en este
1: jo moment. No t'escolto res, chico, espera. Pues a veure què puguem... Mira, mentre estan...
9: És que tinc mal la connexió.
1: Vaig preguntant-li...
8: Fent el casco més gran i...
1: Vaig preguntant-li a Pili, un any més de...
8: De calor.
1: De calor. De calor i de nit d'albaes.
8: Sí. Una nit que... En molts nervis, que passem molts nervis. Que sí. Mira, Manu, com gira la...
1: Però això és de veres o m'ho digueu per...
8: No. Tu preguntaré a qualsevol artista, aunque siga el más alto de la selecció nacional, sí. I te dirà que cada vez que se supone escenario se pone nervioso.
1: Se pone un poquito nervioso.
8: I si no, els nostres companys, és que mos ho diuen. Al Baez com estes...
9: Tot el que tinga interès en que les coses...
1: Correcte.
9: Ja li la sua tot. Ja, ni té igual, no està nerviós ni està de res. Perquè li importa tot tres pericots.
8: Crec que és una nit de traquers, bombers i més coses.
1: Però és més forta la nit d'avui o la del...
9: Mira, el problema és que nosaltres mateixa, diguem-ne que hem anat donant-li una expectativa i una realitat, i el tema és que ara som esclaus d'eixa expectativa que hem generat altres anys i que altres anys s'ha complit. Sí. És a dir, la gent se ho va passar bé, s'ha divertit, ha vist com hi havia agarrat per uns i per altres, hi havia divertiment per a tots, i d'alguna forma, que és el que passa, que acabes seguint esclaus de la teva pròpia expectativa. I què és el que té? Pues que molta gent que s'ha sumat, abans era un, diguem-ne, un públic més major, de persones més grans, i ara progressivament pues sembla que s'ha juntat tota una quadrilla de gent de 25 cap avall, que se ho passen molt bé,
1: sí.
9: Ens ho fan passar a nosaltres també molt bé.
1: Bueno,
8: que des de que fa 3 o 4 anys serà ja que es tropeçarem en uns damos que se posaran a cantar el ball, l'any passat vingueren.
1: L'any passat van cantar també, sí.
9: Lo menos. Fa, d'això que tu estàs dient, fa lo menos 5 anys, 5 o 6, que el temps passa molt ràpid.
8: 5 o 6, bueno, no sé si perquè la pandèmia mos pillaria
9: en gira. 5 segur.
8: I des d'aquell entonces ens han seguit a altres puestos.
1: Sí?
8: Sí.
1: Gira mundial,
8: pues bueno, les casetes per
9: artistes,
8: van vindre.
9: Per artistes locals que te segueix que per Instagram i per Facebook ja és tot un logro.
1: Sí, vale, sí, molt bé.
9: En això s'ha conformat.
1: Que bé.
9: Però que sí, que hi ha un públic ahí que s'ha anat renovant i, bueno, pues...
1: Que bé.
9: Pues molt bé.
8: I en quant a la pregunta que has fet antes, els nostres companys que venen de fora,
1: sí.
8: Al Baix com així, no se'n fan. Siga que nosaltres mos les versem i les cantem i mentre tu me la tires, jo me la pense i te la reballe i no me xafes, etcètera. Esta nit, jo crec que... Jo vaig parlar ahir amb la reina de la fira, que va vindre a la meva botiga, i li vaig dir que anem a veure, per a nosaltres la nit d'avui és més sèria,
1: sí.
8: Perquè és un més garrot sarrea,
1: sí.
8: També són divertides, però és una on les tinguem posades ahir. Per els nervis, perquè enguany és nova. Nova me refereix jo, que és una nova fira, nova reina, etc. I a lo que és l'Hort de Mora, pues, allí és com està la casa. És una altra...
9: És pràcticament l'últim dia, diguem-ne que els nervis de la fira ja s'han passat, ja està tot pràcticament viscut i d'alguna forma te queda esgotar aquestes últimes gotetes de la fira i d'alguna forma està tot el món molt més ja relaxat, està molt més tranquil, diguem-ne que les coses ixen ja d'una manera molt més natural.
1: Però avui no és a l'Hort de Mora,
9: avui
1: és a la plaça de Sant Pere.
9: Estem parlant de Sant Pere i el tema és que és el que diu Pili, avui és el dia que te trauen ahir a la plaça Bous. I d'alguna manera diuen, ara eixirà el morrac. I tu, el que tens, te vas aviant i dius, anem a veure com toregem avui. I això és la idea. Jo que sóc antitaurí, curiosament, ja veus tu el símil.
1: Estàs fet un símil taurí.
9: Però vaja, que en aquest sentit, aixina la cosa va bé.
8: És que avui, damunt, és la informació que recaptem de durant tot l'any.
1: Mm, sí, doy fe d'ello.
8: I alguns últims aconteixements. Però el que és la nit de l'ordre, la segon nit, és, pues, com aquí que diu, el que hem viscut en estos 5 dies, que són molts actes.
1: Heu dit una cosa molt interessant, i és que les albaes d'ací no són en lloc
8: no.
1: Igual. I heu dit, és que quan venen els versaors i els cantaors, bueno, els cantaors d'ací, bueno, pues anem a preguntar-li a un cantaor que ve de fora com Llorent. Es prepara per a una nit com la d'avui. Ens ha fet l'espoiler Manu, és Llorenç Zamora, és el Punxa, ens atén al telèfon. Hola, Llorenç, bona vesprada.
10: Bona vesprada, com va això?
1: No ho sé, hola, nosaltres patim calor.
8: Sí, sí, sí, sí.
1: I tu a nosaltres, sí,
10: aquí també,
1: Llorenç?
10: Jo estic a Carrer de Berenguer, davant Casa Roca, i també patim calor.
9: Bueno, tampoc és mal lloc per estar, sinvergüenza.
10: Les albades són diferents, però el calor és el mateix.
1: Bueno, bueno, com es plantegeu, com et planteges tu, per exemple, la nit d'avui? Com són les albades de Xàtiva?
10: No. Això és una animalada, això és fer el cerdo, fer el cerdo que diguem nosaltres aquí per l'Horta. A veure, així pa cantar les albades així l'Horta, tenim el llister, que és la persona del poble que te diu la informació. Després n'hi ha un versaor que parla en el llister i n'hi ha dos cantaors pa cantar les albades que se canten en dos parts. Un fa la primera part i l'altre requinta, que és la part més lluïdora de l'alba. Allí a Xàtiva és com se diu ixe palomo, no sé,
8: jo me lo como.
10: Correcte, uno ne fa tot, no? A veure, el lluïment no és el mateix, a lo millor el tema de la rítmica i tot això canviaria un poquet, ¿vale? N'hi ha més, però és que si no dones un poquet de peu i obris un poquet la mà pa no ser tan estricte la rítmica i tal, sol és una persona, és un animalà, i a banda que allà en Xàtiva són a discreció, la dolçana i el tabal van dos palelles, sí, dels animals estos que venen, mos acompanyen i no paren, no van a discreció, són al baix a discreció, que diguem altres. I, ui, però la veritat és que és molt xulo i s'acoplem i fem el millor que puguem, i el més bonic també per mi és anar allí i veure que el poble participa, que se tira el nen de bomber, que se tira una dona, que se tira un home, que vol dir-li el que siga, que l'alcalde està allà i està parat i està aguantant el que li digui ell. I qualsevol se pot tirar allà al mig del rogle i dir, o ve una dona i te diu, dis-li que en el meu carrer la llum no sé quant, no sé menys, i t'has que inventar, t'has que cantar, perquè tenia que fer-ho, i punto. I això és molt bonic, molt participatiu, molt popular,
8: Gister,
10: i és festa de poble, que és emocionant, és molt emocionant. Per mi les obres d'Iniciativa... Com molt xules, sí.
1: I que tanta falta fa. Llorenç, t'agraïs molt que hagis estat amb nosaltres així en directe a la ventana especial de Fira. Ens veiem esta nit,
10: gràcies.
1: A la plaça Sant Pere.
10: Vale,
1: una abraçada.
10: Si obriu les finestres, que correga l'aire.
9: Hasta
10: ¿vale?
9: ara, bonico.
1: Sí, que vaja corregut. Sí, que vaja corregut.
9: Bueno, no sé, finestres més prontes i se farem un burret.
1: No sé jo si entrarà l'aire o entrarà la basca.
8: Esta digue-me, Jordi, a mi, que me pare el palmito, però és que tinc
1: una
8: cosa.
1: Jo no, tu ho diu el tècnic. És que diu que s'escucha mucho i té raó.
8: Siento.
1: No, falten tranquil·la, que en dos minuts t'allibere.
8: Saps què és la menopàusia?
1: pots cantar-li esta nit a la menopàusia, si vols, Pili. Si vols cantar-li a la menopàusia.
8: Com a dona, em negue a maquillar-me.
1: Ei,
8: i a portar tacons.
1: Clar que sí.
8: Perquè estic hasta la...
9: Jo me negue a depilar-me.
1: Bueno, anem a deixar de parlar d'interioritats per a recordar que la colla de dolçaines i percussió, la Socarrà, són qui vos acompanyen, aquests animals des que parlava Llorenç, doncs és la colla de dolçaines i percussió,
8: a
1: la Socarrà.
9: Personificada en Juan, en Ricard i en Adrià.
1: Correcte.
8: Ells estan acostumbrats a que comporten el xivatet darrere a l'orella, entonces les fan de 5. Nosaltres diguem de 5.
1: Sí, sí.
8: I nosaltres les fem de 4.
9: O de 5, depèn.
8: O de 5. Este està fent-se més de l'aquella zona que les canta de 5. Jo som
9: no,
8: més de 4.
9: No, perquè tampoc són... perquè ells fan... Perdó. Ells fan primer, tercera i quinta.
8: Sí.
9: I jo faig primer... primer i tercera i quarta i segona i quarta i segona i quinta.
1: Faig que esteu parlant en xino ara mateix.
9: Sí, algo sempre.
8: Pues anem a veure.
9: Estem parlant de la
8: lo que, estem parlant de que la versà rimes la primera frase amb la tercera.
1: Posa'm un exemple, que porteu 3 anys venint així i no m'heu fet un albà així.
8: No li han fet un albà.
1: Home, no la canteu, no fa falta que la canteu, però verseu-me-la.
8: Mira.
9: I hem vingut així a esta esprà sense saber què hem de fer per a cantar-li un albà a Jordi en la cadena SER.
1: Ja està.
9: Val. Ixa és un albà de 4 versos, val? Ixa és, diguem-ne, la tradicional de Xàtiva, sí, de tota la vida.
1: Sí.
9: Un quartet, de quartet o quarteta de tota la vida.
1: Vale.
9: Vale? Uh-huh. Què és el que fa? Que a partir d'ahir, cadascú, si tens moltes ganes de traslladar més missatge, amplies i fas una cinquena, un cinquè vers.
1: Sí.
9: Què és el que passa? En l'Horta fan el primer vers te rima en el tercer i en el cinquè.
1: Que difícil.
8: Sí, sí, sí.
1: Que difícil.
9: I el segon en el quart. Vale?
1: Vale.
9: Ara,
1: sí.
9: Per exemple...
8: Tens més informació
9: dies,
8: de la que tens...
9: En dies de Garrot, pues no
1: com
9: compliques la vida. Com avui fas quartetes.
1: Sí.
9: Normalment fas quartetes.
1: Sí.
9: Vale? Per què? Perquè, perquè en principi va més ràpid.
1: Mm.
9: Però si per lo que sigui et portes una idea més o menys d'allò que vols cantar, pues jo, per exemple, jo també les faig de 5, però no són de 5 a l'estil de l'Horta.
1: Yeah.
9: Són a l'estil Manu Chaffer.
1: un estil patentat.
9: Primer en tercera i quinta, i en tercera i quarta, i segon en quinta.
1: Vale, queda claríssim. Sí, sí. Bueno, pues mira, a més...
8: cantar de les albaes és cantar de tradició, i se torna a arrepentir, és cantar de tradició.
1: Vale.
8: Ja les canta ben esvells, quan eren joves com jo. Entens? És que la segona frase es repeteix dues vegades i la que és la tercera se fa dues vegades. Entonces, al fer-la dues vegades,
9: una altra informació...
1: Sí, sí, sí. Em queda claríssim. Hòstia, una dolçaina. No està fet a postos, que està així la gent de la Muixeranga, que no res començaran a fer ja també eixes pinyes. Manu Chaffer el Gallo, Pili, deixeu-me que recorde que, a més de Llorenç Zamora, el punxa que ha estat amb nosaltres, també estarà Fernando Ferrer, el Rayat de Pujol, estarà Toni Guzmán i després vosaltres...
8: El Enguerino.
9: Sorpresa,
1: i sorpresa.
9: Sorpresa no, en principi.
1: Ah?
9: Jacint Hernández, que la primera nit no podia vindre perquè tenia un altre compromís, a última hora em va demanar que sí que anava a poder vindre, lo qual anem a estar els 6 al complet. Esta nit i la nit de l'Hort de Mora.
8: Que guai, que és el primer any que coincidirem les dues nits.
9: Sí, si ens podem fer per fi una foto completa, que ja estaria bé. Estiria del Photoshop, no te pots ni figurar.
1: Doncs...
8: Sempre m'ho hem anotat 5 i 6, o 6 i 5, no m'hem fet mai les dues nits.
9: Fins i tot 4, que si recordes va haver un any que la salut li va perjudicar a algú i en un moment va ser curiós.
1: Això significa alguna cosa, això significa que la fira d'enguany anirà molt bé. Si comencem ja bé, anirà molt bé, segur.
9: Que sí.
1: Manu Chaffer el Gallo, Pili Cuenca, que vagi molt bé aquesta nit. Vosaltres sabeu que jo avui no vaig, perquè encara em queden moltes hores de xerrar els pròxims dies, però el dia de neu ens veiem segur.
9: I t'ho contarem altra vegada.
1: I m'ho contareu altra vegada.
9: I portarem així a uno de l'orella.
1: Vale.
9: Te'l portarem no per telèfon, te'l portarem directament
1: així. Estan sonant els tabals ja de la Muixeranga. Sí, xica, que vagi molt bé. Una abraçada.
8: Gràcies
1: per vindre.
9: Gràcies
1: per estar amb nosaltres. Són les 7:54. Estem ja a punt de tancar el programa.
9: Este te falla.
1: Vale, estic en directe. Continua estant en directe. Ja m'ha quedat clar que em falla. Gràcies, Manu. Arreglarem de cara a demà. 7:54, el que és el mateix. Ara ja 5 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. I això, ja comença a sonar les muixarangues, que no res, ja començaran a fer eixes pinyes i eixes figures. Adeu, xics, adeu, xica. Moltíssimes gràcies per vindre. Hola, Carla Benavent, de nou, ara sí.
11: Hola, què tal?
1: Com estàs?
11: Pues molt bé, un poquet acalorat, però con tots. La veritat, bueno, molt a gust. Molt
1: és
11: a gust.
1: Normal, és normal, molt a gust. I més a gust que anem a estar, perquè esta hora d'avui... Jo ja havia perdut la costum de fer esta hora d'avui, però avui, com és una miqueta especial, volíem fer esta ventana entre els dos, però que sàpiga l'oient que a partir de dilluns la ventana des de la fira amb Carla Benavent.
11: Així és, la veritat. A veure, és una novetat d'enguany que tinc moltíssimes ganes de fer perquè, bueno, encara que en juliol sempre reprenc jo la ventana per el tema de que Fèlix està de vacacions, mos han d'organitzar, és superguai començar amb la ventana, sobretot a partir de setembre, que ja serà de forma contínua, este break que anem a fer ara en fira, que no serà de 7:20 a 7:40, serà de 7 a 8. És una hora sencera, pues donant veu a totes aquestes, a tots els concerts, teatres...
1: Clar, anava a preguntar-te, així, a grans trets... de què és el que aneu a...
11: Pues mira, la veritat és que hi haurà de tot. Hi haurà tant espais de fira, que ho hem dit este matí al programa, que poden recuperar el podcast complet, com sempre a la nostra web, pues, com pot ser Cabra Fotuda, No és No, n'hi ha moltíssims, la veritat. I entre això, teatre, per exemple, amb Crit, companyia de teatre, també. Hem d'anunciar que algunes de les entrevistes pues, han tingut que ser gravades per motius de que estan practicant i les persones tampoc poden acudir. Entonces, bueno, això, com estava dient abans al Gastro Rodarte, també amb el BAM Tribut i en el Cinc Complejos BAM, i bueno, mil coses més.
1: O sigui, que tindràs música en directe,
11: tindrem
1: també.
11: Música, sí, tindrem música en directe.
1: Que bé, doncs tot això ho escoltarem a partir del dilluns en la ventana especial Fira 2026 amb Carla Benavent. Avui tanquem els dos juntets esta programació especial que s'allargarà, insistisc, des d'avui fins al pròxim dia 20. Demà, que ho sàpiguen els oients, a partir de les 12 del migdia tornem a estar així en directe des del Reial de la Fira. I amunten les muixarangues, comencen a les 8, arranca la Fira de Xàtiva 2026. Gràcies, Carla.
11: A tu sempre.
1: Fins demà. Fèlix Juca, la tècnica. El saludem des de l'estand de la Font del Lleó. Tornem demà a partir de les 12 del migdia a l'app, a la web de la cadena SER, al 94.6, a la ràdio, al cotxe, on siga que ens escolten. Gràcies per fer-ho. Comença una nova edició de la Fira 2026. I ens n'anem amb la música de Naina, una de les protagonistes també d'esta fira. Fins demà. Adeu.